0: Sentíem la sonata per a flauta, violoncel i clavecí número 4 en do major de Franz Xaver Richter, interpretada per Paulina Fred, flauta, Heidi Peltoniemi, violoncel i Aapo Häkkinen, clavecí.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Ara us convidem a sentir els tres poemes d'Irina Ratushinskaya, de John McLeod, interpretats per la soprano Irene Drummond i el pianista Iain Burnside.

0: Acabem de sentir els tres poemes d'Irina Ratushinskaya, de John McLeod, interpretats per la soprano Irene Drummond i el pianista Ian Burnside.
1: Catalunya Música.
2: Música de Franz Liszt per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a piano en si menor, catalogada amb el número 178, en la versió de la pianista Alicia de la Rocha, en un enregistrament de l'any 1975.

0: Fins aquí la sonata per a piano en si menor, catalogada amb el número 178 en la producció de Franz Liszt, una obra composta l'any 1853 que ens oferia la pianista Alicia de la Rocha.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Tot seguit, la Capella Reial de Catalunya i el conjunt Hesperion 21, dirigits per Jordi Savall, ens interpreten el villancet Serafín que con dulce, de Joan Sararols.

Era el villancet Serafín que con dulce de Joan Sererols que ens ha interpretat la Capella Reial de Catalunya i el conjunt Hesperion 21 dirigits per Jordi Savall.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra de Johannes Brahms. Sentim el trio amb clarinet en la menor, opus 114, obra composta l'any 1891 i que Brahms va dedicar, com altres obres conegudes, al clarinetista Richard Mühlfeld. En sentim una versió càrrec de Joan Enric Lluna, clarinet, Lluís Claret, violoncel i Josep Colom, piano.

0: Joan Enric Lluna, clarinet, Lluís Claret, violoncel i Josep Colom, piano. Un enregistrament del 2003 en què ens oferien el trio per a clarinet, violoncel i piano en la menor, opus 114 de Johannes Brahms.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Ara ens acompanya una de les obres més conegudes de Piotr Ilich Tchaikovsky, l'obertura solemne 1812, que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Hem sentit l'obertura solemne 1812 de Piotr Ilich Txaikovski, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música una de les cantates de Johann Sebastian Bach. Hem triat per sentir la cantata catalogada amb el número 36, que porta per títol Schwingt freudig euch empor, alceu-vos plens de joia. En sentim la versió de Sibylla Rubens, soprano, Sarah Connolly, contralt, Christoph Bergardian, tenor i Peter Coy, baix, amb el Collegium Vocal de Gant, cor i orquestra, sota la direcció de Philipp Herrefege.

És la cantata Schwingt freudig euch empor, alceu-vos plens de joia, catalogada amb el número 36 en la producció de Johann Sebastian Bach. N'hem sentit la versió de Sibylla Rubens, soprano, Sarah Connolly, contralt, Christophe Pregardien, tenor, i Peter Coy, baix, amb el cor i l'orquestra del Collegium Vocal de Gant, sota la direcció de Philippe Herrefige.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir una de les obres més conegudes d'Arnold Schoenberg, el seu sextet Nit Transfigurada, opus 4. El centrem en la versió per orquestra de corda que n'oferiran els virtuosos de Moscou dirigits per Vladimir Spivakov.

0: Acabem de sentir la versió per orquestra de corda del sextet Nit transfigurada opus 4 d'Arnold Schoenberg en la versió dels Virtuosos de Moscou dirigits per Vladimir Spivakov.
1: Catalunya Música.

De Wolfgang Amadeus Mozart podrem sentir a continuació el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major Kyrill 216, en la versió de Victoria Mulova, violí i direcció, i l'orquestra de la il·lustració.

0: Acabem de sentir el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major, Kehl 216 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de Victoria Mulova, violí i direcció, i l'orquestra de la Il·lustració, un enregistrament de l'any 2001.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

0: Hem sentit la sonata per piano número 3, opus 23, d'Alexander Scriabin, interpretada pel pianista Robert Taub.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir el cicle de Lieder, Kinder toten Lieder, cançons dels infants morts, obra que Gustav Mahler va fer entre els anys 1901 i 1904 a partir de poemes de Friedrich Rückert. Sentim-ne la versió d'Anne Sophie von Otter, mezzosoprano, que canta al costat de l'Orquestra Filarmònica de Viena i sota la direcció de Pierre Boulez.

0: S'acaba aquí el cicle Kindertotenlieder, cançons dels infants morts, que Gustav Mahler va compondre a partir de poemes de Friedrich Rückert. En sentíem la versió d'Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano, i l'Orquestra Filarmònica de Viena, sota la direcció de Pierre Boulez.
1: Nocturn.
2: Ara ens acompanyarà la pavana per llaüt en do menor, número de catàleg 94 de John Dowland. L'interpreta per a nosaltres el llaütista Paul Odet.

0: Catalunya Música.
1: Ara us proposem música de cambra del romanticisme. Us convidem a sentir el quartet en piano opus 47 de Robert Schumann, interpretat per Thomas Riebel, viola, i el trio Florestan.

0: Una de les millors pàgines de cambra del compositor alemany Robert Schumann. Hem sentit el quartet en piano en mi bemoll major, opus 47, interpretat per Thomas Riebel, viola, i el trio Florestan.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
4: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
1: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja som dijous 21 de maig del 2026. Comença la programació d'aquest dijous a Catalunya Música amb el seu espai més matiner, El primer temps. Una proposta de banda sonora perquè el dia llisqui cap avall i de manera lleugera, com a mínim, des de les seves primeres estones. I avui, clar que si volem que llisqui lleuger, potser el tema d'avui no seria el més adequat. Moltes vegades hem parlat al primer temps de com la natura o els sons del dia a dia, de la quotidianitat, de la vida, i en definitiva inspiren els compositors de la mateixa manera que la contemplació de tot el que ens envolta inspira els pintors, o les vivències que ens circunden inspiren els escriptors. Vaja, que els artistes són persones sensibles que perceben el seu entorn i en fan l'ús que creuen o volen en les seves expressions artístiques. Els compositors, òbviament, agafen els sons, els sons de la pluja, els sons del vent, els sons dels ocells, i d'altres que no ens agraden tant, els sons de les batalles. I això ja ho tenim ben bé des del segle XVI i encara podríem anar una mica més enrere buscant en algun exemple així una mica amb calçador, però encara trobaríem algun exemple de com el so de la batalla inspira i fins i tot podríem dir que a vegades arenga les societats antigues a través de la música. Potser un dels exemples més antics que tenim d'obra inspirada en les batalles ens arriba del catàleg del gran compositor francès del Renaixement, Clément Jeannequin. Jeannequin va escriure La Guerre, una peça també anomenada La Bataille de Marignan. Aquesta batalla va existir de debò, es va produir a Marignano, és una població que hi ha a 16 quilòmetres al sud-est de Milà. Avui aquesta població es diu Melegnano. Aquesta batalla es va produir entre el 13 i el 14 de setembre de 1515. Va ser la primera gran victòria del jove rei francès, Francesc I, de la família Valois. Havia començat el seu regnat unes dècades abans i va arribar aquesta gran batalla el 1515. Diguem que la dificultat és que en 16 hores de combat van morir 16.000 persones. Si fem la proporció, són 17 morts per minut. Vaja, una d'aquelles batalles que per enèsima vegada ens fan reflexionar. Punts suspensius. En qualsevol cas, va ser una batalla que va esdevenir molt cèlebre durant la primera meitat del segle XVI, molt referenciada, tant que fins i tot es diu que Clément Jeannequin es va inspirar en aquesta batalla per escriure precisament aquesta cançó polifònica o madrigal francès, La Guerre, on el compositor, ja ho veureu, imita les onomatopeies pròpies que puguin sonar en un combat.

0: Després d'un niu d'onomatopeies vinculades al so de les cornetes, als cops de les espases dels sabres, el compositor Clément Jeuneker ha acabat proclamant la victoire. En aquest cas, si ens referim a la guerra de Marignano, doncs la victòria francesa. La versió que hem pogut sentir d'aquesta cançó polifònica o madrigal francès titulat La Guerre, també conegut com La Bataille de Marignano, de Clément Jeuneker, era la que ens interpretaven els membres del conjunt de Sixteen, dirigits per Harry Christophers. Ja veieu, avui hem començat una mica bel·licosos.
1: El primer temps.
0: I seguirem així. Hi ha una lectura en positiu, que les guerres que us proposem no fan cap mal a ningú, ans al contrari. Són expressions de genialitat musical, de la capacitat descriptiva dels compositors. Diguéssim que podríem dir que són com les pel·lícules, però portades al món de la interpretació musical. Mateu Fletxa, el gran compositor català nascut a Prada, a Prades, i que va acabar esdevenint monjo al monestir de Poblet, va estar treballant durant molt de temps al servei del duc de Calàbria, quan el duc de Calàbria vivia a València. I vet aquí que va ser en allà quan va escriure les seves famoses ensalades. Sempre que es parla de la importància del compositor francès que acabem de sentir, Clément Jeuneker, s'acaba, diguem que, fent tangible a través de la producció dels compositors que van venir al darrere. I entre ells, un dels més clars exponents va ser precisament Mateu Fletxa el Vell, que va escriure tota una col·lecció d'ensalades on utilitzava els recursos que també havia fet servir Clément Jeuneker a les seves cançons polifòniques franceses, imitar els sons de les batalles, dels ocells, etc etc. Aquí tenim una bona mostra en aquesta ensalada titulada La Guerra. Música de Mateu Fletxa el Vell.

plena d'idees, de frescor, d'onomatopeies i peces destinades sobretot als temps de Nadal i final d'any, moment de fer com una mena de revàlida de la moral i de la nostra consciència, i en les quals sempre es canta el triomf del bé sobre el mal, el triomf de la fe sobre el dimoni. Vet aquí les ensalades de Mateu Fletxa el Vell, escrites per la cort del duc de Calàbria per aquest compositor nascut a Prades i que moriria sent monjo del monestir de Poblet. Vet aquí un dels referents que va seguir la influència pròpia de Clément Jeannequin, com hem pogut observar, i tot seguit seguirem sentint una petjada d'aquesta influència. El compositor espanyol del segle d'or, Francisco Guerrero, va escriure precisament una missa, allò que se'n diu missa paròdia. Paròdia no perquè faci riure, sinó perquè fa servir temes originals d'altres autors. I en aquest cas, Guerrero el que fa és una paròdia de La Guerre, de Clément Jeannequin, que hem començat sentint. De la mateixa manera que Mateu Fletxa agafava l'estil de Jeannequin i se'l feia seu, aquí Guerrero fa directament una cita de l'inici de la cançó polifònica. La singularitat és que, com que forma part d'una missa, aquí el compositor substitueix el text original per el propi de l'ordinari del fragment del Glòria, que és el que sentirem tot seguit. En lloc de dir écoutez, écoutez, diu Glòria in excelsis Deo et in terra, pax hominibus.

Aquesta és la missa paròdia que el compositor Francisco Guerrero va escriure a partir de la cançó polifònica La Guerre de Clément Jonacin. No hem sentit la missa sencera, una missa anomenada Missa de la Batalla Écoutée. Hem pogut sentir el fragment

moment del Glòria en aquesta excel·lent versió de The Sixteen, dirigits per Harry Christophers. Quan arribarà el barroc, a partir de 1600 aproximadament, la música prendrà una dimensió realment especial. Es prioritza l'expressió del que els italians en deien els affetti, els efectes en va, les emocions. Fins i tot alguns teòrics fan una llista dels diferents tipus d'emocions que es poden sentir. Descartes, en el seu darrer llibre, a meitats del segle XVII, precisament parla d'això. I, per tant, diguem que la dimensió de batalla, que a més té moltes aplicacions retòriques, doncs pren una dimensió especial. Aquí tenim, per exemple, una composició, un madrigal concertat de Giovanni Valentini per 10 veus cantades i instrumentals. El madrigal es titula Tocchin le trombe all'arma.

Heu vist aquest exemple de madrigal concertat, és a dir, madrigal amb parts instrumentals, una fórmula de la qual, ja sabeu, Claudio Monteverdi en va ser un gran usuari, però aquesta vegada era música de Giovanni Valentini. Hem pogut sentir precisament un dels seus madrigals concertats a 10 veus cantades i instrumentals barrejades. Tocchin le trombe all'arma, l'interpretava la Capella Ducale i el conjunt instrumental Musica Fiata de Colònia, dirigits per Roland Wilson. El tema de les guerres esdevé molt usual, sigui de manera directa fent relació, com hem pogut veure en aquest madrigal concertant els sons de les cornetes de batalla, o també, diguem, fent una metàfora entre la guerra bèl·lica i la guerra de l'amor. Vet aquí aquesta pàgina, aquesta cançó italiana del primer barroc, concretament del compositor Stefano Landi, a la guerra d'amor. És una crida als amants a anar a la guerra d'amor, amb un to, això sí, entre burlesc i apassionat.

Simpàtic, i per què no dir-ho, atractiu paral·lelisme entre la guerra i la guerra d'amor. A la guerra d'amor era el títol d'aquesta vilanella de Stefano Landi que sentíem en les veus de la soprano Joanette Zuma i de Stefan van Dijk al costat del conjunt L'Arpeggiata, que ja sabeu que dirigeix Cristina Pluhar. Agostino Stefani va ser un compositor que va néixer a Castelfranco Veneto el 1654, però aquí la gràcia és que de Stefani se n'han dit tantes coses tan diferents. Es deia si havia estat castrat, que això és veritat, va ser compositor, va treballar molt temps a Alemanya, va arribar a ser diplomàtic per la Santa Seu, bisbe titular, nunci apostòlic a la cort protestant de Hannover. Sabem que va col·laborar com a compositor a la cort de Hannover, però a més sembla que se l'atribueix feines d'espionatge i fins i tot d'ordidor de matrimonis reials. Quin personatge, ha generat novel·les fins i tot aquest senyor Agostino Stefani. Vet aquí, doncs, com la seva música, gràcies probablement a totes aquestes batalletes, s'ha recuperat. I sobretot el que l'ha fet recuperar és que qui va succeir a Stefani en l'acord de Hannover va ser Georg Friedrich Händel. Així doncs, aquí tenim un pont, podríem dir, entre Monteverdi i Händel. D'ell sentirem un tast d'una de les seves òperes, La Superbia d'Alessandro. Sentim Tra le guerre e le vittorie.

Aquesta era Cecilia Bartoli. Hem extret precisament aquest tast de l'òpera La Superbia d'Alessandro d'Agostino Stefani, del disc que va dedicar precisament a la música d'aquest compositor. Era l'àrea Tra le guerre e le victorie, entre les guerres i les victòries. Seguim ara amb un oratori de Bonaventura Aliotti, compositor napolità nascut al 1600, durant la dècada de 1600. De fet, la seva família era d'origen sicilià. Va ser frare menor, va ser organista actiu a diferents ciutats italianes com Nàpols, i d'ell podrem sentir un fragment d'un dels quatre oratoris que hem conservat i que a l'època van ser molt apreciats. Només ens n'han arribat quatre. Potser si no haguessin estat apreciats a l'època, avui no en tindrien cap. És l'oratori Il Sansone, una obra que ja podeu sospitar que ens narra la seducció i traïció de Samsó per part de Dalila. Dalila instigada per un costat pel capità dels filisteus i per l'altre, en aquest oratori, amb la intervenció de dos personatges alegòrics, l'Inganno i Morfeo. El primer representa l'engany i el segon la son. D'aquesta pàgina sentirem un tast de l'epíleg Il Marte in battaglia.

de l'epíleg Il Marte in Battaglia, música de Bonaventura Aliotti. Bé, Alessandro Scarlatti sí que és un compositor una mica més conegut, va ser un home molt vinculat a Nàpols, sobretot a la música profana, i durant les llargues estades que va fer a la ciutat de Roma, a la música sacra, oratoris, misses, etc etc. Va ser un dels grans representants, un dels models a seguir dins de la trajectòria de la música napolitana. Avui és un referent absolut. A part, el seu fill és un bon testimoni del seu llegat, el seu fill Domenico. Però ens quedem amb el pare, amb Alessandro, que va escriure un oratori titulat La Giuditta. La primera versió la va estrenar, no sabem si a Roma, molt probablement, o potser a Nàpols, el 1697, i després, anys més tard, va fer una altra revisió de la mateixa partitura per estrenar-la, ara sí, a Nàpols. El libretto és d'Antonio Ottoboni, que ja sabeu que era poeta, però alhora príncep, vinculat a la cort papal, i la història de l'oratori no cal, vaja, ser massa espavilat per intuir que es tracta per enèsima vegada de la història de Judit, que va salvar la ciutat de Betúlia seduint i decapitant el general enemic, el general assiri Holofernes, un tema recurrent en la música barroca que, vaja, agradava molt perquè permetia combinar pietat, heroisme, violència ritual i músiques espectaculars. Bé, nosaltres sentirem una de les àries, diguem-ne, dolça, sinuosa i enganyosament calmada. És l'ària Dormi o Fulmine di Guerra.

Absolutament seduïts per aquesta ària tan preciosa, aquesta mena de cançó de bressol del catàleg d'Alessandro Scarlatti, del seu oratori de 1697, la Giuditta. Era l'ària Dormi o Fulmine di Guerra. L'hem pogut sentir en aquesta preciosa interpretació en directe del contratenor Filippo Minetxa, al costat del conjunt barroc Nereides, dirigits per Javier Ulisses Illan. La música d'Alessandro Scarlatti, ja veieu, en un context d'un oratori de guerra, de revenja, una ària que ens ha deixat directament situats al paradís. Aquesta és la vocació que tenim al primer temps, de ser un paradís radiofònic dels matins, on, sense cap mena de dubte, com heu pogut comprovar, s'hi respira millor. Bé, i seguim amb Scarlatti, que ens hi hem enganxat. Sabeu que ell va néixer a Palerm, tot i que va desplegar la seva activitat, sobretot, ja ho hem dit, a Nàpols i a Roma. Precisament estant a Roma, va escriure a l'entorn de 1700 i poc, el 1705, una cantata per la notte del Santissimo Natale, una cantata de Nadal, directament. I dins d'aquesta cantata hi va incloure una petita paradoxa. Ell fa servir el text que diu «Allarme si accesi guerrieri», aquí tenim una invocació a agafar les armes, però després hi afegeix el subtítol Aria della Pace, una veritable paradoxa que en música ja veureu que se'ns emporta.

Cecília Bartoli interpretant aquest fragment que semblava més aviat d'una òpera guerrera que no pas d'una cantata per la nit de Nadal. Una ària militar en el més pur estil napolità fantàstica que ens escrivia Alessandro Scarlatti i que ens interpretava Cecília Bartoli al costat de Les Musiciens du Louvre, dirigits per Marc Minkowski. Bé, si Scarlatti feia àries de batalla, el món de les òperes n'està farcit. Era, de fet, un arquetip d'ària. Per això hem dit això de què és, més aviat semblava una ària d'una òpera que no pas d'un oratori o cantata de Nadal. I és que en les òperes era força comú. Els napolitans van establir totes aquestes categories de les àries militars i les àries de furor i les àries pastorals, etc. I vet aquí que Vivaldi en va ser un gran usuari des de Venècia. Sobretot a mesura que van anar passant els anys i a la que arribem ja a les òperes més tardanes del compositor, com per exemple l'òpera Moctezuma, Riom 723, que es va estrenar al Teatre Sant'Angelo de Venècia, avui recordat per una de les parades del Vaporetto. Es va estrenar el novembre de 1733 i dins d'aquesta òpera, inspirada en el cèlebre heroi mexicà, hi trobem justament a l'acte segon l'ària E guerra brai, a batalla, a batalla. A batalla, a batalla.

Un tas de l'òpera Montezuma d'Antonio Vivaldi, a Batalla, Batalla, de... és un trio de solistes de l'acte segon que sentíem en la interpretació de Vito Priante fent de Montezuma, Mariana Mijanovic fent de Mitrena i de Maite Beaumont fent de Fernando, al costat del conjunt Il Complesso Barocco, dirigits per Alan Curtis. Parlàvem d'àries de batalla a les òperes. Mira, doncs, una altra, l'última òpera que va escriure Händel. Va ser un fracàs rotund, tres representacions que es van, vaja, resumir amb una assistència d'en prou feines, una desena de persones a l'última, i va ser un trist comiat de Händel a l'òpera. Deidamia, d'aquesta òpera sentirem el fragment de La guerra a la caccia.

Aquí veieu una mostra del que va ser la darreríssima òpera escrita per Handel, Deida Mia, estrenada a Lincoln's Inn Fields, a Londres, el 10 de gener de 1741, l'adéu definitiu de Handel al món de l'òpera. Ja no va escriure cap òpera nova després de Deida Mia. Hem pogut sentir De la guerra la caccia a sembianza, de la guerra a la cacera i a semblança. Un moment d'estil popular que sentia en la veu de Simone Carmes, Anna Bonintatibus, també del cor del conjunt Il Complesso Barroco, amb aquest mateix conjunt dirigits per Alan Curtis. Bé, el Binoni també entre les seves òperes avui conservades, de fet, de la cinquantena que va escriure no arriba a les que ens han arribat a nosaltres ni a la mitja dotzena. És una òpera titulada L'Estàtira, de la qual ens sentim un fragment, Bien con nuova horrible guerra. És una de les peces destacades per soprano amb l'ús de trompetes, i ja podeu sospitar la resta d'elements, llenguatge brillant i solemne. L'òpera tracta de la lluita pel tron de Pèrsia entre Estàtira i Bàrcina en un estil plenament barroc i ornamental. De fet, el Binoni en aquell moment a Venècia era prou conegut per aquestes òperes i l'Estàtira s'hi va estrenar el 1726. De fet, l'estrena no es va fer pròpiament a Venècia, sinó en el Teatre Capranica de Roma el 1726.

Una altra ària militar, la que acabem de sentir, interpretada per Anna Quintans, al costat del Concerto de Cavalieri, dirigits per Marcello Di Lisa. L'ària Bien con nuova horrible guerra, pertanyent a l'òpera La Estàtira de 1726 de Tommaso Albinoni. I completarem aquest recorregut d'àries militars, vet aquí que sentint un fragment d'un intermezzo còmic, estrenat l'any 1749 dins de la tradició napolitana dels intermezzi, com ara la Serva Padrona, òperes còmiques, normalment amb dues parts que s'inserien en els entractes de les òperes sèries. Aquesta és de Niccolò Giomelli i es titula Don Trastullo, i l'ària, ja veureu, M'avete visto in guerra, és una ària divertida, simpàtica, que culminarà amb humor i virtuosisme vocal tota aquesta requesta d'àries brillants amb les que avui hem despertat aquest dijous.

0: I així, amb una ària d'un intermezzo còmic de Niccolò Giomelli, hem completat aquest recorregut que avui us hem proposat per àries de batalla i peces descriptives del segle XVI, XVII i XVIII de les batalles i de les guerres. Vaja, la guerra com a element d'inspiració musical, possiblement l'única cosa bona que tenen les guerres i que han permès que tots aquests compositors com Giomelli, que acabem de sentir, fessin àries tan maques com la que ens interpretava el tenor Rosario Totaro, fent de Giamborone, amb la Capella de la Pietà de Turchini, dirigits per Antonio Florio. Aquí, doncs, s'acaba el so de batalla, a punt per lluitar per aquest nou dijous.
1: El primer temps.
0: I bé, per completar tall d'apèndix avui el nostre primer temps, hem recordat, a veure com esteu de memòria, l'any 1991, feia molt pocs anys que havia nascut Catalunya Música, que va esclatar la notícia que Paul McCartney escrivia un oratori. Recordeu, els que acumuleu més joventut, potser si no n'acumuleu gaire, serà la sorpresa descobrir

que un dels membres encara supervivents dels Beatles va escriure un oratori per solistes, cor i orquestra, l'oratori de Liverpool. Bé, té lletra menuda. McCartney no va escriure tot l'oratori, va tenir l'assessorament d'un músic amb tots els ets i uts que el va ajudar amb totes aquestes tasques no sempre fàcils d'arrodonir les composicions, orquestrar-les, etc. Era Carl Davis. Per tant, és una obra coescrita per tots dos, Paul McCartney i Carl Davis. Es va estrenar a la Catedral de Liverpool l'any 1991. Es va fer per celebrar el 150è aniversari de la creació de l'Orquestra Filarmònica de Liverpool. L'oratori ens parla de la vida del protagonista Shanti i ens va combinant la mirada que Shanti té de la ciutat de Liverpool a través d'elements, diguem-ne, de perfil, diguem-ne, autobiogràfic. L'obra està escrita amb un llenguatge absolutament neoclàssic, accessible, sense cap mena d'especulació. Sentirem un tast d'aquest oratori de Liverpool de Paul McCartney i Carl Davis.

0: Ens hi acabo només una petita part instrumental d'aquest oratori per solistes, cor i orquestra de Paul McCartney i Carl Davis, l'oratori de Liverpool de 1991. Així acomiadem avui amb aquesta obra de perfil pacifista la nostra selecció, aquest primer temps que tornarà, com ja sabeu, demà a 6:45. I com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè a 3:45 de la tarda hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana, que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.

La veritat és que ja fa un temps que les persones que, com a targeta de visita, presenten les seves idees coherents, inamovibles i inalterables, em generen certes reserves. Si bé és cert que necessitem valors, una brúixola per moure'ns pel món i prendre les nostres decisions de la manera més conscient possible, no és menys cert que els éssers humans som diversos, com també ho són els nostres contextos. Escoltar-nos i mantenir la curiositat i la flexibilitat despertes ens fan viure de manera més lleugera, sabent que mai hi ha només una sola manera de veure les coses i que sempre podrem continuar aprenent. Entre el blanc i el negre, permetem-nos, doncs, d'explorar l'escala de grisos. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Doncs comencem aquí una nova edició de Tots els matins del món, aquest dijous 21 de maig. Us donem les gràcies, com sempre, per la vostra companyia, tots els membres de l'equip, que som en Pau Blasdi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Ens hi posem, amb aquesta edició dijous?
2: Doncs sí, posem-nos-hi.
1: I tant.
2: Des d'ara i fins a les 11, ja ho sabeu, tindreu molta música a tots els matins del món i en aquesta primera hora farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana. Recordem que és el segon volum del projecte Imprinting de l'Acadèmia Bizantina, que dirigeix Ottavio D'Antone, un disc dedicat a les dues últimes sinfonies de Mozart i Haydn, que són la sinfonia Júpiter i Londres, respectivament. I arribarem a les 9 amb en Xavier Cervera, unint música i cinema. A la segona hora conversarem amb l'afinador de piano Jordi Marco Cullell, que representa la tercera generació de la seva família dedicada a preservar l'essència musical d'aquest instrument. I tancarem el programa amb la nostra companya Esther Plana. Avui és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament i ella ha preparat un reportatge que uneix la música amb el tema de la cultura. La música com una de les expressions culturals que millor expliquen, faciliten i expandeix aquest diàleg permanent entre els pobles.
1: Que bé, doncs segur que serà tota una descoberta i Esther ara reia pensant en la sortida del programa d'ahir.
2: Sí, jo també reia fa una estona a la redacció.
1: Si podeu recuperar la carta, al final del programa d'ahir, la secció de Miquel Massana va ser molt interessant, però la sortida també va tenir el seu què. I aquí ho deixem. Arribem, doncs, amb la peça de les 8, carregadets de melancolia i enyorança. Música d'un dels grans en aquests temes, doncs, com va ser Franz Schubert, i en concret una de les seves melodies més estimades, Ständchen, la serenata. Se n'han fet mil i una versions d'aquesta obra, però avui recuperarem una que us vam presentar fa uns mesos aquí al programa, dins el que va ser el disc de la setmana. És la de Sol Gavetta, que Mirina Zakharenkova retia homenatge a la violoncel·lista Liz Christiani. Així sona, doncs, aquesta serenata plena d'anhel i ecos nocturns.

0: Catalunya Música.
1: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
2: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rafalides i el piano d'Ignasi Terrassa.
1: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
2: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes Allunyades. Shostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
1: Teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
3: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

I sí, la melangia, el record està molt bé, però l'energia de les sinfonies de Haydn també és un gran recurs per encarar un matí com aquest. Hem sentit el primer moviment de la seva sinfonia número 13 en re major, dins aquest projecte que tantes alegries ens porta, que és la integral de les sinfonies de Haydn dirigida per Giovanni Antonini, agrupada sota el títol Haydn 2032. I del classicisme saltem ara als nostres dies amb la cinquena estació de Corentin a Paris, un compositor francès en actiu i on és la mandolina que ocupa el centre del focus. D'aquesta obra en sentim l'inici, un primer moviment que l'autor ha titulat El secret de les fulles, l'esperit del bosc, i que tot just acaba de publicar la seva versió discogràfica amb Julien Martineau, l'orquestra Victor Hugo i la direcció de Jean-François Verdier. Connexions vives amb la terra.

Doncs hem entrat al món del barroc alemany gràcies al repertori sacre, en concret un salm del compositor Johann Theile, un alumne de Heinrich Schütz que jugava amb capes melòdiques clares i entrellaçades amb aquesta veu solista al centre. Ach, das ich hören sollte. La versió era la de Martin Platz, acompanyat de la Lauten Company, i la solemnitat ara es desfarà durant els pròxims minuts perquè canviarem els murs de pedra de l'església per les catifes i els salons. Sentirem al final del trio en piano número 2 de la francesa Louise Ferrenc. De nou, una possibilitat per reconèixer el seu talent musical i el domini de la cambra d'aquesta autora amb un rondó lleuger i virtuós al mateix temps.

0: La música russa ens acompanyava en aquests darrers minuts. Nikolai Myaskovsky era l'autor d'aquest Andantino Grazioso, el segon moviment de la seva Sinfonietta, una obra força més lleugera que el que solem associar amb aquest autor i que aquí dirigia Vasily Petrenko, al capdavant de la Filarmònica d'Oslo. Fem una petita pausa i de seguida tornem.
1: Catalunya Música.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
3: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
2: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
3: Entrades a osvallès.com.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.
0: 8 i 38 minuts del matí. És moment de tornar a l'àlbum de la setmana que protagonitza l'Acadèmia Bizantina, dirigida per Ottavio D'Antoni.

0: Recordem que es tracta del segon volum del seu projecte titulat Imprinting, un disc integrat per dues grans sinfonies, les últimes que van compondre Wolfgang Amadeus Mozart i Joseph Haydn, un disc editat al propi segell de l'orquestra, HDB Sonus. I ahir, Esther, ja ens vas avançar que avui i demà ens centraríem en la sinfonia número 104, en re major, vull dir, de Joseph Haydn.
1: Així és, Maria, una sinfonia que a la portada de la partitura autògrafa hi posa el següent, la dotzena que he compost a Anglaterra. Per tant, ens trobem amb una obra mestra del període tardà del compositor i marca el punt àlgid de la seva producció simfònica. De la mateixa manera que la sinfonia número 14 de Mozart se la coneix com a Sinfonia Júpiter, aquesta última sinfonia de Haydn també se la coneix com a Sinfonia de Londres. I es va estrenar el 4 de maig de 1795, l'any en què la va acabar de compondre, durant la seva segona visita a Londres, a la New Room del King's Theatre. L'estrena va tenir tant d'èxit que el mateix Haydn va dir: "Tota la companyia està contenta, i jo també. Només aquesta nit he guanyat 4.000 florins, cosa que només és possible a Anglaterra."
0: Fa molta gràcia, perquè no és d'estranyar que estiguis content, perquè en aquella època 4.000 florins eren molts diners.
1: Doncs sí, mira, Maria, com a dada comparativa, quan Haydn va arribar a Anglaterra, tenia estalviat menys de la meitat del que havia guanyat aquella sola nit.
0: Doncs li va anar molt bé.
1: Li va anar perfecte. Aquesta sinfonia s'obre amb una introducció lenta i majestuosa en re menor, amb matisos heroics i dramàtics. Aquest preludi, marcat per amplis intervals i un ús hàbil dels instruments de vent, crea una atmosfera d'anticipació abans de llançar-se al brillant allegro, que segueix sense interrupcions. Un allegro que es caracteritza per un tema

enèrgic i animat, tal com podreu comprovar, i que Haydn va construir sobre un motiu ascendent que desenvolupa amb gran maestria. L'elegància i un diàleg animat entre els instruments fan que sigui un moviment vibrant, alegre i ple de vitalitat.

0: Dolors.
1: Doncs a veure, així se'ns ha acabat aquest primer moviment de la Simfonia número 104 en re major de Joseph Haydn. Una mostra, la mostra que ens ha acompanyat avui del disc de la setmana, Esther.
2: Doncs sí, concretament era aquest primer moviment de la Simfonia 104, tal com deies, de Haydn, que és l'última que va compondre, déu-n'hi-do, 104 sinfonies, no són poques, i que forma part d'aquest àlbum, que és el segon volum del projecte Imprinting de l'Acadèmia Bizantina, dirigida per Ottavio D'Antoni, juntament amb la Simfonia Júpiter, la 41 de Wolfgang Amadeus Mozart, un àlbum que ha editat el propi segell de l'orquestra HDB Sonos i al qual hi tornarem demà.
1: Demà, que serà l'últim dia d'endinsar-nos en aquest disc. I parlant d'integrals, aquí hi ha una persona, aquí a l'estudi, que és molt d'integrals i de començar i acabar coses i entrar en profunditat. Bon dia, Xavier Cervera.
3: Bon dia a totes dues, d'integrals i de variants.
1: També. Doncs obrim les portes d'Ara Cinema, en aquesta secció.
3: Anem allà.

0: Doncs, Xavi, llegiré aquests apunts que m'has deixat sobre aquesta música que sentim. Ens deies que és música intimista i que amb aquesta arpa cèltica acaba la carrera cinematogràfica d'un dels grans del cinema recolzat pel seu compositor de capçalera, Alex North. Per tant, una de les pel·lícules més importants que es van rodar als anys 80 i el testament cinematogràfic i vital de John Huston. Déu-n'hi-do, com a inici, això?
1: Quasi res a l'aparato que estigui aquesta ja abans, no? Doncs sí, amb aquesta velada i íntima música d'Alex North començava ja per 1987 la darrera obra mestra del mestre, John Huston, un dels més talentosos directors de la segona fornada de Hollywood, aquella que va arrencar a finals dels 30, a principis dels 40, un senyor que va ser co-creador i fixador de corregidor de diversos gèneres. Tenim el Falcó Maltès al cinema negre, tenim Fat City en el de la boxa, tenim el drama Vides Rebels, de Misfits, que va ser la darrera pel·lícula de Claire Gable i Marilyn Monroe, tenim les aventures al tresor de Sierra Madre o l'home que va poder reinar. Estic pensant més pel·lícules, però no em venen ningú.
0: No pateixis, que amb aquestes en tindríem per unes quantes.
1: Sí, i aquesta pel·li que presentem avui, que és ni més ni menys que Dublinesos, que està basat en un conte del recull de contes dublinesos, homònim de James Joyce. A tot el món es va dir Els Morts, aquí es va dir Dublinesos, probablement perquè la distribuïdora pensava que tindria poc èxit comercial, amb una pel·lícula que estigués...
2: Sí, un títol així, no?
0: Que tiraria una mica enrere.
1: Tiraria una mica enrere, suposo que va ser d'això. I està basada en aquest darrer conte, que és possiblement el millor conte que va escriure mai Joyce, i aquí tenim l'epitafi fílmic de John Huston.

0: Quina música tan bonica, música preciosa, molt recollida, càlida, trista, nostàlgica, d'aquest compositor Alex North, un altre dels grans de l'època daurada de Hollywood, molt allunyat del seu estil, que sempre ha sigut, en general, èpic i grandiloquent.
1: Sister, l'estil d'Alex North, també per els temes que li cauen a les mans, com ara, per exemple, Espartaco de Kubrick o Cleopatra de Mankiewicz, que eren pel·lícules molt més grans i èpiques, sempre s'havia caracteritzat per aquesta èpica i grandiloquència, no? De tota manera, North sempre havia sigut un col·laborador habitual de Houston, que va ser un dels tàndems més brillants, compositor, director de l'història del cinema, probablement, i això ho podem escoltar i veure a pel·lícules com The Misfits, a Sansavia, a Baixa el volcà, a L'honor de Spritzi, que és una pel·lícula molt, molt divertida, dels 80, no sé si la recordeu, amb Jack Nicholson i...
0: Ah, sí,
1: aquesta
0: sí, sí.
1: Del matrimoni de mafiosos, sí, que sí. Acaben intentant matar-se mútuament, que és molt divertida.
0: Sí,
1: sí. I aquí, en Dublinesos, demostra la seva versatilitat i demostra la seva professionalitat composant una banda sonora molt íntima, molt velada, i que embolcalla i s'ajusta de manera magistral les imatges de Houston.

0: I Xavi, el món que reflecteix John Huston en aquesta pel·lícula és un món d'homes durs per fora però sensibles per dins. Què passa? Com descriuries el món que mostra el director en aquesta pel·lícula?
1: El món de Huston en general, Huston sempre ha passat a la història com el director dels fracassats i dels inadaptats. Ell, en certa manera, era un inadaptat que va triomfar, no? I en realitat, jo crec que tots, en certa manera, reflexem, veiem les coses de la manera com som nosaltres, no? Ens emmirallem, de la manera com som nosaltres i veiem les coses amb el cristall que som nosaltres mateixa, no? El món de Huston és un món d'homes, com dius tu, com has dit abans, un d'homes durs per fora i molt sensibles per dintre. Un món on la sensibilitat o el talent no és una moneda de canvi, sinó més bé és una càrrega, perquè estàs envoltat de gent i d'un món materialista insensible, on te trobes un inadaptat. En Huston, les històries que escolleix contant-nos abunden els homes, homes que fracassen i que, a pesar o precisament a causa del seu talent, estan envoltats d'un món que no és prou subtil o intel·ligent per entendre'ls. Són persones que no encaixen per la seva moral o per la seva jerarquia moral, que no coincideix amb la de la majoria, i que no estan disposats o simplement són incapaços de canviar per encaixar amb la gent, no? I quan he dit que és un món d'homes, no vull dir que no siga un gran psicòleg de l'ànima femenina, que de fet ho és, i només cal que veure aquesta pel·li per adonar-se'n d'això.

0: Xavier, què ens explica Houston als dublinesos? Perquè sembla com una elegia, com si s'estigués despedint de nosaltres o encara més del món, de la vida.
1: Sí, Esther, Houston va dirigir, per això dic que abans que era el testament de Houston, no?, de la seva darrera pel·li, es va despedir amb aquesta pel·li perquè ell va rodar aquesta pel·li molt, molt malalt ja, em sembla que era un emfisema ja irrecuperable, i de fet va dirigir la pel·lícula amb cadira de rodes, i moltes vegades estava tan dèbil que anava en els rodatges hi ha com una mena de lloc central on estan totes les càmeres, i des d'aquí, més o menys a distància, dirigia, no?, perquè no podia estar amb gent, perquè estava ja realment molt dèbil, no? I el que fa Houston aquí és despedir-se, fa el seu darrer mutis pel foro, i ens parla a través del relat de Joyce d'un món que ja no existeix. És el món de principis de segle, a Dublín, 1905, més o menys. La Belle Époque, aquesta Belle Époque de la que hem sentit parlant tant abans de la Primera Guerra Mundial, és un món de petits burgesos que es reuneixen a passar la vetllada del Dia dels Reis entre balls, àries d'òpera, recitals de poesia. De fet, és molt adient per a aquesta música, per a aquesta emissora i per als nostres oients, perquè la vetllada passa a la casa dels músics. Vull dir, les senyores que són les anfitriones són cantants, i la neboda, fadrina, és organista professional a una església i professora de piano, no? I hi ha un moment grandiós al film que jo crec que dissecciona molt bé allò que és la pel·lícula, que és que mentre una noia canta una ària de Bellini, la càmera surt d'aquest saló de baix, surt d'aquest saló, i es queda a baix de l'escala, no? I baix de l'escala, fixa, escoltem de fons l'ària de Bellini, que és un bel cantisme molt decadent, no? I vem una catifa que cobreix l'escala, una catifa de qualitat luxosa, i després la càmera va passejant per distintes habitacions de la casa, no? Passeja per els dormitoris on està la roba dels convidats damunt de sits, passeja pels quartos de bany, que són de fusta, polits, impecables, no? Mentre a fora comença a nevar de valent, no? I ben fort, no? És com si la càmera acaronara aquest món, aquest món a través d'aquests objectes, no? Té aquesta qualitat sensitiva, la càmera, no? I és com si Houston es despedia del món, no? Es despedís d'un món, d'aquest món de 1905, que ja no existeix, i d'aquest món, el present, que ben aviat no existirà per a ell, no? És com si es despedira de tot allò que ha viscut amb conformitat, amb calidesa, no? com deixant anar, no? com acceptant la mort. Jo crec que aquesta escena és una de les

coses més belles filmades que jo he vist en molt de temps, perquè he vist la pel·lícula per fer la secció, i la veritat és que m'ha impressionat molt aquesta seqüència. Si els nostres oients es fan l'ànim de veure la pel·lícula, recorden la seqüència, perquè la veritat és que no es decebrà. I en quant a la història, és la vetllada d'una festa de Nadal, del Dia de Reis, que és el dia de l'Epifania, i això té un perquè en el conte i en la pel·lícula, perquè al final del conte i al final de la pel·lícula existeix una epifania, i en el qual es canta, es balla, hi ha converses trivials, intranscendents, fins que una cançó fa aflorar el drama. En sonar aquesta cançó, la dona del protagonista, jo crec que és Angelica Houston, la meravellosa actriu, la filla de Houston, sí. Comença a estar cada vegada com més estranya i com més trista, no? Fins que al final, ja sols a l'habitació, amb el seu marit, li confessa què li ha recordat aquesta cançó, que al capdavall és un antic amor, ja mort, amor que ja ha mort, no? I aquesta confessió feta a altes hores de la matinada en una habitació de matrimoni conjugal on en principi pues es dilucinen moltes coses, no? Entre la parella, canviarà la vida i canviarà la relació de tots dos per sempre.

0: Doncs aquí sentim aquesta cançó que marca un abans i un després pels personatges protagonistes de Dublinesos. Per què? Què hi ha darrere de les cançons? Quines són les raons? Què és el que està passant aquí?
1: Bueno, aquí hi ha una segona escena. Estàvem parlant abans fora de micro. L'Estel estava dient que recordava l'escena aquesta. I hi ha una segona escena que és també trasbalsadora i molt especial de la pel·lícula, que és l'escena en la qual escolta la cançó, que és una cançó tradicional irlandesa, passada una mica pel llet romàntic, que és una mica així, és com una mescla, no? I, bueno, és una cançó molt trista, una cançó, pues, aquestes cèltiques que són tristes, i llavors el que passa és que mentre estan menjant de la vetllada aquesta, el marit està esperant baix de l'escala i l'esposa es queda tota trasbalsada apoyada amb el passamans, no? Escoltant la cançó, no? De sobte l'escenari ha canviat completament, no? D'una pel·lícula, d'un relat en els quals se retrata l'aparença emocional, però se retrata l'aparença emocional, se retrata a la distància entre les persones, les punxades de l'orgull també, la fragilitat de l'ego, l'estancament personal, no? Però es retrata en una vetjada, vull dir, una cosa molt coral, no? I es va retratant tot això, no? I entre converses socials, trivials, intrascendents, i de sobte, com d'una manera quasi destil·lada, arriba aquest final, en el qual només queden ells dos. Ja no està la gent. Ja no està aquest relat, diguem-ne, en certa manera costumbrista del Dublín de la Belle Époque, no? És el drama,

0: la tragèdia entre dos persones. Jo me pensava, quan passava tot això i després de veure la pel·li, vaig pensar que tot es podia resumir amb la frase aquella de John Lennon, que deia que la vida és allò que passa mentre estem ocupats fent altres coses, no? Uh-huh. Que passa en el conte aquest, que passa en un altre conte també que em ve al cap, no? Que a mi també em deixa sempre molt tocat cada vegada que llegeix, que és el Desig de ser pel roig de Kafka, que és precisament això, no? Uh-huh. El que sempre estaríem millor en un altre lloc fent altres coses, no? I no som capaços de gaudir el nostre present i aquest aquí i ara, no? I... bueno, amb la cançó aquesta i en la solitud de l'habitació després, el marit s'assabenta de que aquesta cançó li recorda un antic, tampoc novio ni amant, perquè va ser una relació molt platònica quan eren molt jovenets, amb 17 o 18 anys, no? Però recorda un noi que va morir fa molt temps, no? I que va ser, diguem-ne, un primer amor molt important, no? I possiblement, a pesar de no ser novios formals ni res semblant, possiblement l'amor de la seva vida. Li conta una història en la qual li diu que el noi aquest estava... era un noi molt sensible, era un noi molt delicat i que estava molt enamorat d'ella i que estava malalt i que la nit abans que ella marxara a Dublín des del seu poble de Galway o uh-huh. als voltants de Galway estava plovent molt i ell va anar a despedir-se d'ella malalt, i estava plovent molt i ella li va dir, marxa que hauràs malalt, no? Més malalt. I aquell es va negar a d'allò i es van quedar molt temps mirant-se, no? com dos enamorats. I en arribar a Dublín va assabentar-se que havia mort. No?
1: Clar, i això és una mica càrrega extra.
0: Una mica càrrega extra per al marit.
1: Per ell,
0: sí. Sí, perquè en aquest moment l'espòs s'assabenta de que la seva dona ha estimat algú com mai estimarà a ell. I encara més important, crec jo, com ell mai serà capaç d'estimar. Ell és una persona que pertany a l'acadèmia, que té un càrrec a la Universitat de Dublín, no? Hi ha un somer retrat psicològic d'ell durant el conte i durant la pel·lícula en el qual hi ha com aquesta petita vanitat, aquest petit orgull, no? Que és que està preocupadíssim amb un discurs que té que fer, que fa tots els anys. Uh-huh. No? I això es dona compte, això en certa manera es obre una mica la cortineta de com és aquesta persona en realitat. No? No és una mala persona, però com tots nosaltres, de vegades... Aquest deixar-se anar a la vida fa que tinguem aquestes punxadetes d'orgull, aquestes punxadetes de vanitat intel·lectual i deixem en un segon terme les coses importants, no? I això és una miqueta el que es diu Houston, el que es diu Joyce en aquesta pel·lícula, en aquest conte, no? La seva vanitat intel·lectual no ha valgut per res, no coneix els altres, se n'adona de que ha passat tota la seva vida cercant el no-res, l'acadèmia, i se n'adona, mirant l'anè de l'exterior, que al capdavall tots nosaltres, els vius i els morts, compartim un mateix destí, no? Se n'adona de que aquesta neu cau sobre tots nosaltres, sobre els vius, sobre els morts, i que es dona pau, però també es dona una tristesa infinita.

0: Quantes coses que ens has dit, Xavier. Segur que més d'un dels oients, si no l'ha vista, ja té pressa per veure-la. Realment és una bona pel·lícula. No sé si amb tot el que ens has arribat a dir encara hi ha alguna cosa més que vulguis afegir.
1: Bueno, com sempre sí, sembla mentida que no em conegueu. Sí, i a més és important, perquè hem pintat un relat molt trist, hem pintat un relat molt existencialista, abans de l'existencialisme inclús, no? Però bé, mireu, aquesta pel·li de Houston és una pel·lícula, evidentment, per gent sensible, per gent reflexiva, com són els nostres oients. I dintre de tota aquesta història que hem contat,

0: Sona la poderosíssima veu de Houston, no? I Houston al capdavall era un poderós vitalista, era un tio que era boxador aficionat, un gran bebedor, un gran habitant de la nit. De fet, hi ha una pel·lícula que era, abans no recordava, que era La reina d'Àfrica, va fer un tàndem brutal fora del rodatge amb
1: aquí no et podré ajudar, no miris
2: sí,
1: que no...
2: Sí,
0: ja ho diré, no em surt el... Bueno, els nostres seients se'n desculparan.
1: Ho buscarem.
0: I ja ho diré. I el que es diu a través d'aquesta trista, d'aquesta càlida, d'aquesta petita història, ho diu ben alt i ben clar, i ens assesta l'últim ganxo d'Esquerra, des del seu cos moribund, però amb ganes de viure encara, d'acceptar, i també d'acceptar la mort, que ens diu que visquem, que ens afanyem, que visquem aquí i ara, sempre, que el temps que se'n va mai tornarà, que fem cas a la gent que estimem, que els perdem el temps amb ells, que els donem el seu espai, el seu racó a dintre nostre. I tot això es diu Dublinesos, que està a les plataformes, i que jo animo el nostre públic a veure-la, perquè és una gran pel·lícula i és una pel·lícula que ens ensenya coses.
3: Humphrey Bogart.
1: Ja hem resolt el nus de La reina d'Àfrica.
3: Sí, la Catherine Hepburn.
0: Dos
3: grans actors.
0: Grans actors, sí, i sí, grans bebedors, ells dos.
1: Doncs, déu-n'hi-do, quantes idees ens has deixat. I aquest missatge final tan important, també, i que, malgrat que no ho sembli, és el subtext i el pilar d'aquesta pel·lícula. Gràcies, Xavier.
0: Moltes gràcies a tots dues.
1: Gràcies. T'esperem d'aquí 15 dies.
0: Molt bé.
4: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis. ...2026, Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
1: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
0: Modernisme, artesania i espiritualitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
0: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.
2: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
3: Esther, ens passen els minuts ben ràpid. Hem entrat ja a la nostra segona hora de programa i déu-n'hi-do quantes recomanacions que ens arriben sempre a través dels nostres col·laboradors, ja sigui a través del cinema, llibres, novel·la, poesia, assaig, el que sigui. Sempre acabem amb una llista de pendents infinita que, de fet, es podria encara allargar més si vosaltres, oients, ens voleu fer arribar les vostres pròpies recomanacions. Us recordem les vies de contacte del programa. El WhatsApp és el 620 627-480-116 i el correu electrònic totsesmatinsdelmon@catmusica.cat.
4: Molt bé. Sí. Si ens volen recomanar alguna cosa, alguna pel·lícula, algun llibre...
3: Sí, o... exacte, o si volen fer o propostes dels
4: col·laboradors... O si volen dir que, per exemple, alguna d'aquestes recomanacions que ha fet o comentaris de pel·lícules que ha fet en Xavier l'han vista i què els ha semblat,
3: i tant,
4: el que sigui.
3: Estem oberts a llegir tot el que ens vulgueu compartir. I pel que fa a la nostra selecció musical, doncs continuem amb un concert per clarinet, el que va escriure Gerald Finzi, una de les seves obres més conegudes, que va veure la llum l'any 1949 i que aquest 2026 s'ha tornat a gravar amb els London Mozart Players, la direcció de John Andrews i Peter Sigleris com a solista. Ens sentirem al final un rondó a què acompanya la indicació Allegro Giocoso i que sona dinàmic, fresc i estimulant.

Impuls lluminós, cortesia de Gerald Finzi i el seu concert per clarinet. N'hem sentit al final aquest rondó Allegro Giocoso en una versió que s'acaba de publicar a càrrec del solista Peter Sigleris i els London Mozart Players dirigits per John Andrews. I tot seguit, doncs, continuem celebrant. Una celebració de la primavera, cortesia en aquest cas de Henry Purcell, des de la seva òpera The Fairy Queen, semiòpera si ens posem estrictes, clar. Però en qualsevol cas ens quedem amb un fragment màgic, lleuger, àgil, com pertoca a l'estació en què ens trobem. Thus the ever-grateful spring, amb el conjunt vocal, si a ella.

0: Sempre és bona idea obrir la porta a Johannes Brahms. Tant se val, diria jo, l'obra que triéssim. El lirisme i la inspiració hi són presents sempre, i era el cas de la peça que ens ha acompanyat durant els darrers minuts. La seva sonata per clarinet i piano número 2, que, no m'he despistat, hem sentit en una versió per viola i piano. Eren James Ennis i Andrew Armstrong amb aquest segon moviment, un allegro appassionato. És la peça que avui dona pas a la nostra conversa del dia.
1: Catalunya Música.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
4: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
3: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
4: Entrades a osvallès.com.
5: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
6: Avui a Tots els matins del món conversem amb Jordi Marco Cullell, de la Cellera de Ter, que és la tercera generació de l'empresa familiar gironina Cullell i Cullell, que ja porta més de 40 anys d'experiència en afinació, manteniment i reparació de pianos acústics. Bon dia i benvingut, Jordi.
7: Bon dia i bona hora.
6: I salutacions als companys de la delegació de Girona.

0: Hem de dir que totes les músiques que ens ha proposat en Jordi avui són músiques dels seus clients i dels que ens ha seleccionat, Jordi, en Rubén López Muñoz, a qui sentim amb aquest tema titulat Bogeria de mitjanit.
1: Exacte.
0: Podríem dir que és el que més anys fa que tens com a client.
1: Sí, sí, sí. Ja venia de família. O sigui, ja l'afinava me mare i de me mare va passar a mi. Sí, sí.
0: Per tant, has assumit tota la cartera de clients de la teva mare?
1: Tot el que he pogut.
0: Tot el que has pogut.
1: Exacte.
0: Quan vas començar a afinar pianos? Com va començar la història?
1: Va començar quan bueno, l'avi ja donava el baix, pobret, i bueno, venia la conversa, no?, de va, Jordi, no t'animes, i tal. I al final, doncs, vaig aprofitar que tenia 2 anys de paro de l'empresa on treballava i ho vam tirar endavant. Vaig cursar 2-3 anys d'estudi d'afinació. Vaig tenir la gran sort, també, que la mecànica era algo que ja havia fet des de molt petit, i quan la família va veure que les afinacions eren bones, em vaig aventurar, doncs, ja a anar a afinar sol i a començar pel meu compte.
0: Uh-huh. Per tant, tu has crescut entre pianos, perquè la teva mare afinava pianos, ho feia també el teu avi, és a dir, el pare de la teva mare.
1: Exacte.
0: Per tant, és una... Ve per la banda materna, aquest
1: sí.
0: Ofici.
1: Sí, sí, sí.
0: I ja de petit tu pensaves que algun dia faries el mateix que el teu avi i la teva mare?
1: El somni era, no? Al final, quan ho vius des de tan petit i tota la vida has vist el mateix, creixes entre pianos, tornes del col·le, estan tots al taller remenant pianos, avi on te vas a afinar, mare on te vas a afinar... Sí, t'ho planteges, òbviament. El que passa que al final jo sempre considero que t'hi vas trobant amb el temps, no? Vull dir, també t'has de veure preparat i t'hi han de veure, per suposat.
0: Uh-huh. Abans de afinar pianos vas fer unes quantes feines, no?
1: Sí,
0: que no tenien
1: sí,
0: res
1: sí.
0: A veure.
1: Res a veure.
0: Què vas fer?
1: Vaig estar en una empresa de reciclatges, majoritàriament va ser això. Vull dir, vaig estar allà i després, un cop ja afinava... Bueno, el que diem, no? Vull dir, al final són 3 afinadors, perquè quan jo vaig començar a afinar ja hi havia el meu avi inactiu també i la mare. I llavors, bueno, a poc vas intentant poder sobreviure, no?, amb la feina, però te'n dones compte

0: que costa, no és una cosa d'un dia per l'altre, per molt que et cedeixin clients, si ells estan en actiu, la gent prefereix la persona que hi té la confiança, no? L'afinador de confiança. Llavors, sí que vaig tenir lapsus de dir, ostres, és que no surten els números, o sigui, m'apassiona afinar, però no m'hi puc guanyar la vida, sincerament. Llavors, sí que vaig tenir aquests impassos d'estar uns mesos en alguna empresa, de dir, va, ja si a poc podem combinar les dues coses, i al final te'n dones compte que o apostes tot o no, o uh-huh. les coses no tiraran endavant.
1: Clar, heu arribat a ser tres persones, no sé si tres alhora, però sí dues persones, tu i la teva mare, afinant pianos. No sé si teniu la mateixa manera d'afinar. S'afina igual?
0: No. O sigui, sí, perquè al final l'afinació és el que en diem avui en dia el temperament perfecte, no? Al final és octava, 12 semitons i ja. Però sí que al final cada afinador, sempre dic que hi dona el seu toc de personalitat a cada afinació, no? Llavors, l'avi sempre ha tingut una afinació lineal, molt com la meva. Jo amb el tema d'afinació sempre, ja no jo, sinó ma mare també compara molt les afinacions, i la meva mare sempre ha tirat amb un bànol una mica més elevat. Vull dir, els aguts sempre tiren una mica més amunt, els greus també. Llavors, és una mica, cada afinació va una mica lligat amb el bànol auditiu de cada afinador, no? Diguem-ho així, dins de lo correcte, per suposat.

0: Bon dia, Jordi.
1: Bon
0: dia. Et sentia parlar amb l'Ester i seguia les teves paraules i m'ha cridat l'atenció aquest punt de dificultat de l'ofici, no? D'afinador. Parlaves d'aquest punt on vas atrevir-te a sol, dels anys d'estudi. Quins són els grans reptes? Què és el que més imposa quan arribes a un espai on hi ha el piano i has de començar a afinar aquell instrument?
1: Bueno, la responsabilitat que comporta. Vull dir, al final, tu saps que segons la teva afinació anirà, en aquest cas, un concert o una gravació. Llavors, vulguis o no, hi ha aquest punt de nerviosisme, no? De que al final no estàs mai 100% segur de que les coses aniran com han d'anar, no? Per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. Llavors, vulguis o no, imposa, no? Porto 12-13 anys fent l'ofici i encara avui en dia, ho parlàvem amb l'Ester, que em poso nerviós. Vull dir, quan hi ha concerts o hi ha gravacions, al final és una responsabilitat grossa.
2: Sí, sí. Ara sentíem aquesta música, que és Matí de llum, del disc Ballads de David Poblete, que és un altre, per tant, dels teus clients.
1: Sí, sí, sí.
2: Com va arribar a tu?
1: En David Poblete va arribar a mi, suposo que pel boc orella. Ara tampoc et sabria dir exactament com va arribar, però sí, i a més en David va tenir aquesta sort de la primera vegada que em va contactar per afinar el piano, anar-hi amb el meu avi. Vull dir, el meu avi moltes vegades m'acompanyava i en aquest cas va conèixer dues generacions i més endavant una tercera, perquè la meva mare també l'ha afinat alguna vegada als pianos, a les gravacions. Sí, sí.
2: Clar, dius, el teu avi encara t'havia acompanyat, no?, quan vas anar a afinar el piano d'ell, d'en David.
1: Sí, sí, sí.
2: Tu també, de ben petit, acompanyaves el teu avi i la teva mare.
1: Sí, i tant. M'havia fet uns tips. Avui en dia encara porto afinat el piano de clients que m'han conegut amb 10-11 anys. Sí, sí.
2: Imagina't,
1: Sí, sí.
2: El teu avi, que, diem-ho, com es de...

0: Ramon, es deia? Ramon
1: Cullell. Ramon Cullell Llagostera.
0: Uh-huh. I havia estat músic professional.
1: Era un gran músic, sí, sí.
0: Què tocava?
1: Tocava el piano. El que passa que jo sempre dic quan un músic és molt complet, vull dir, al final no s'estanquen amb el piano,
0: clar,
1: no? L'avi havia tocat tant el piano, havia tocat el saxo, vull dir, remenava una mica tot el que podia, vull dir.
0: Havia format part de diverses orquestres.
1: Sí, i tant.
0: I quan va ser que va decidir, doncs, ser afinador de pianos? Què el va portar a aquest ofici?
1: El va portar el fet de que ell era músic i al final, quan tenia 18-19 anys, ja estava tocant a París, França, orquestres, no? Allà també va conèixer molt el jazz, que també li fascinava el jazz. Llavors, clar, al final la vida dels músics és, jo sempre dic que és complicat, perquè al final trepitgen poc a casa, són moltes hores de viatge i vulguis o no, quan va tenir la meva mare, va decidir que hi era hora de tenir una mica una vida familiar i li tirava molt aquest tema. Sempre tenia aquesta inquietud. Jo, per suposat, no hi era encara, però sí, i llavors el que va fer va ser l'opció que hi havia en aquell moment, que era anar a Barcelona i amb si algun taller de pianos l'acceptava i li volien ensenyar l'ofici.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí.
0: El teu avi que tocava el piano, deuria tocar el piano a casa vostra?
1: Sí, per suposat.
0: Nosaltres, què tocava?
1: Tocava, li encantava Bach, això sí que sempre ho hem tingut molt present a casa, i el jazz era algo que li fascinava i a sobre ho notaves, perquè hi havia aquest gust quan es tocava el jazz, sobretot improvisacions o així. Era un home molt disciplinat amb l'estudi, però la veritat que quan el veies disfrutar, sobretot era jazz.
0: Has dit Bach, eh?
1: Sí.

0: Bach, no sé si deuria caure alguna de les variacions Goldberg, per exemple.
1: Segurament, sí, segurament, segurament.
0: I tu, quan toques el piano, què toques?
1: Jo toco... M'agrada la improvisació. Sempre dic que no em considero pianista. He tingut un pànic escènic bastant important tota la vida, des de petit. Amb això sí que no em puc comparar amb el meu avi. Sí que ho faig amb ma mare, perquè en aquest aspecte som molt iguals. Però, bueno, toquem una mica de tot. Vull dir, és que al final jo considero que l'instrument, el piano en qüestió, s'ha de disfrutar, no? I quan t'hi poses, l'estudi és sacrificat, per suposat, però vull dir que també s'ha de saber disfrutar una mica l'instrument i tocar una mica.
2: Vull dir, no... I quan afines un instrument, en aquell moment que ja arribes al final, que dius, ara ja ho tinc...
1: Sí.
2: Tries alguna peça per provar, per comprovar que tot està allò, que és sempre la mateixa? Prefereixes que ho faci la persona que és la propietària del piano? Com ho fas, això?
1: Depèn una mica a qui li afines el piano, no? Mm-hmm. Llavors hi ha el que en diem els particulars, que són gent que tenen el seu piano a casa i tal. Molta gent també té aquesta cosa de dir, no, prova'l tu, no? I llavors quan surts per la porta el sents, no? Sents que ja comença a tocar el piano i no, normalment, si és un pianista experimentat, per suposat, sempre demano que el provin ells. I si no, nosaltres, els afinadors, almenys parlo en el cas familiar, tenim el que en diem els patrons de repetició, no? Vull dir, al final tenim petites cançons, petits patrons que sempre fem els mateixos perquè l'orella està molt familiaritzada amb allò. Llavors... quan allò et sona bé a l'orella, tu saps que allò està bé, perquè tots els pianos fas el mateix, no? Uh-huh. Llavors va una mica lligat amb això. Uh-huh. Sí, sí.
0: Quant de temps ha de passar o abans no afinis un piano? És a dir, cada quant tu recomanes que s'afini un piano? Suposo que té a veure també amb si és un piano professional, d'un pianista professional, si és un piano d'una casa que el toquen de tant en tant...
1: Ah, exacte. Sí, sí, per suposat. Vull dir, depèn molt quina és la finalitat d'aquell piano, no? Vull dir, al final, els pianos, per exemple, de concerts, moltes vegades fem de 2 a 3 afinacions en qüestió de 2 hores, no? Abans de l'assaig, abans del concert. Llavors, si són pianos de gravació, tens que afinar justament... Jo sempre intento apurar al màxim abans de la gravació, vull dir, al final és així. I si són particulars, jo sempre considero que el piano, per anar bé, si és un piano que es toca assíduament i es va tocant, però no és algo que diguis, el toco cada dia,

0: dues hores, no? Una afinació a l'any està més que correcta. Vull dir, considero que està bé.
1: I en qüestió d'hàbits, Jordi, si hi ha persones que ens es puguin estar escoltant i que tinguin un piano a casa,
0: sí,
1: com podem ajudar el piano a viure una mica millor, diguéssim? Coses que hem de fer, coses que no hem de fer.
0: Bueno, al final jo crec que amb un piano el que necessita més un piano per davant de tot és tocar. Vull dir, al final, quan nosaltres toquem el piano i ens obrim greus, aguts, mitjos, ho toquem una mica tot, al final el piano es va despertant i vibra i sona i al final és el que li fa falta i llavors, per suposar, controlar una mica nivells d'humitat, temperatures, oscil·lacions de temperatura, oscil·lacions d'humitat... Llavors, és una mica això. Si es té un manteniment, hi ha un tècnic que porta una mica el piano anualment, per dir-ho d'alguna manera, i el té en condicions mínimament acceptables, aquest piano anirà bé. Vull dir, al final no... Són instruments que són molt robustos. Jo porto pianos que tenen més de 140 anys i segueixen tocant i estan a to. Al final és una passada.
2: Mm-hmm. Quin piano t'ha portat més temps d'afinar-lo?
0: Els que... Un en concret no te podria dir, perquè al final n'hi ha molts que són complicats d'afinar, sobretot quan tenen una edat, el claviller moltes vegades no està rígid com ens agradaria, no? I llavors quan comproves quinta o octava, te'n dones compte que la nota que has deixat bé ja no està bé, per tant has de recular enrere, és una mica una batalla constant contra l'instrument, no? Però, bueno, al final, jo crec que costar, tots tenen lo seu, cada piano és diferent, inclús a vegades dins del mateix model són totalment mons diferents, i complicats d'afinar sempre t'exigirà, des del meu punt de vista, més un piano de cua que un piano vertical, però vull dir, tots tenen lo seu, no n'hi ha cap que diguis quina facilitat. I just found joy. I'm as happy as a baby boy with another brand new choo-choo toy. When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine, she's got a pair of eyes

0: Doncs hem retornat al terreny del jazz, Jordi, amb aquesta gravació de Sweet Lorraine amb Clara Gorrias, Àlex D, Carme Canela i Toni Saigi. Clara Gorrias, que també és clienta teva.
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Fa molts anys, fa poc? Quan,
2: fa...
0: Des de quan us coneixeu?
2: Relativament poc. No et sabria dir exactament, poder 3-4 anyets que li porto el piano. Sí, sí. Uh-huh. És una meravella, la Clara, vull dir...
3: Hem parlat de la teva mare, Jordi,
2: sí,
3: que gràcies a ella i al teu avi matern has après aquest ofici, el d'afinador, sí, de pianos. Però i el teu pare? A què es dedicava?
2: El pare era camioner. Al final no tenia res a veure amb la música, però sí que mira, moltes vegades ho expliquem perquè és curiós, no? Quan ell es va jubilar, que es va prejubilar... Ell tenia l'il·lusió de voler treballar al taller. Era algo que li feia molta il·lusió quan fèiem restauracions de pianos, maquinària, teclats... I sempre ho hem dit amb la família que és un home que ho feia millor que nosaltres. Vull dir, inclús a vegades parlem amb amics meus, no? Que sempre que venien a buscar-me a casa el trobaven al taller. Està al taller el pare, sí. Vull dir, es passava la vida al taller. Una passada, sí, sí.
3: Recordes alguna anècdota, ja sigui de quan aprenies l'ofici o d'aquests últims anys que t'hagi passat? Potser de veure alguna personalitat important que saps qui és i dius, ostres, sí, tinc compromís, no?
2: Sí, sí. Bueno, mira, quan ara fa poquet treballo per una empresa també que es diu Piano Servei, que m'ha donat l'oportunitat d'afinar concerts que estan molt bé. I el meu avi, per exemple, era fan incondicional d'Ara Malikian. Era algú que sempre m'ho deia, no? Vull dir, no tocava el violí, el meu avi, però el tenia com un prodigi musical, que és el que és, no? Llavors, bueno, fa uns anys vaig tenir el privilegi de poder afinar quan ell tenia un concert a la Ciutadella de Roses i el vaig poder conèixer i vam poder conversar una mica i això al final t'emplena d'una manera molt maca, vull dir, una satisfacció enorme, no? Uh-huh. I això, vull dir, anècdotes n'hi ha moltes. Des de cobres un piano de la part de sota i te trobes joies guardades allà que la mateixa família no sabia que hi eren, o fins que et vingui un client i te digui, Jordi, que el piano em toca sol i trobar-hi ratolins, no? Vull dir, és que te trobes una mica de tot. Sí.
3: I al llarg de tots aquests anys que ja portes fent d'afinador de pianos, deus haver entrat a moltes cases i també conegut persones. No sé si n'hi ha hagut alguna d'especial.
2: Jo, per mi, tots els clients tenen alguna cosa d'especial. Vull dir, no ho dic per quedar bé, però... Però al final cada casa és un món i verdaderament és veritat, perquè te deixen entrar a casa seva, no? Remenes el seu piano i al final intentes comunicar-te una mica, explicar-los una mica com va tot i com funciona el piano. Hi ha molta gent que té un piano, sap que es té que afinar, que el toquen, però a la vegada no en tenen ni idea de l'instrument en qüestió, no? Llavors... Tu te'n dones compte que quan expliques i els hi comentes aquella emoció de, ostres, quina passada i tal i qual, i aquesta satisfacció de sortir de la casa i dir, estic content, no? Vull dir, han après coses i jo també. Vull dir, és que al final cada piano t'ensenya alguna cosa.

0: I Jordi, jo no sé si per pel teu ofici, per les hores que dediques a l'escolta atenta i perfeccionista i detallista del so del piano, si vas a concerts, tens aquell punt d'haver-te de fixar en com sona el piano que hi ha sobre l'escenari, si està ben afinat, si no, pots entrar en la música i oblidar-te d'això o tens sempre la lupa posada?
1: Partirem de la base, que és algo que és algo també molt familiar, vull dir, i a vegades sobta molt, no? Però no m'he quedat mai a escoltar cap concert que hagi afinat jo el piano. I això és algo
2: de veritat.
1: De veritat. Sí, sí. I inclús la majoria de vegades et conviden de dir, sisplau, queda't.
0: I dius no.
1: No per la raó de que primer de tot, si em quedés amb algú, m'agradaria poder-me quedar amb tots. Això és algo que també s'ha de tenir present. I segona, que pateixo massa. O sigui, ho passo massa malament estant allà i el meu cap, en lloc de disfrutar el concert, el que fa és pensar que no passi res.
2: Estaries amb l'escolta, tot, no? Allò atenta, sí, a veure que sí, tot estigués a lloc.
1: Sí, al final, en vez d'evadir-te una mica i disfrutar-ho, el que fas és estar en tensió tota l'estona. I, bueno, al final això són manies personals i ja venen també molt del meu avi i de la meva mare, sempre ha estat algo així, suposo que ja és tradició familiar també això.
0: Escolta, però, i ni el dia d'Ara Malikian, ara que no ens sent ningú, aquell dia també vas marxar?
1: També és una mica trampa, sí, i també em va convidar a quedar-me, però tinc que dir que també és una mica trampa perquè, clar, tinc el gran privilegi de quedar-me a l'assaig. Llavors, clar, jo veure'm allà amb 2.000 cadires, sol, amb la meva dona sentada al costat, no? I estar allà visquent un assaig, que per suposat un assaig no té res a veure amb l'actuació, però per mi és magnífic. Vull dir, per mi ja hi he viscut el concert, me'n vaig d'allà content i inclús, ara no et sabria dir quan fa, però vaig anar a afinar, per exemple, la Simfònica del Vallès i, ostres, vull dir, vaig sortir d'allà amb la meva dona, que m'acompanya moltes vegades, i vam sortir d'allà de dir, hosti, quin privilegi, no? Quina meravella poder escoltar una simfònica nosaltres dos sols.
2: O sigui, imagina't,
1: és una meravella.
2: És un luxe, sí.
1: És un luxe, sí.
2: Escolta,
1: sí,
2: i ara que dius

0: Escoltar, estan envoltat de tants pianos, ens has seleccionat música precisament de piano
1: Sí.
0: d'alguns dels teus clients. Tu quan escoltes per plaer, és a dir, dius, vaig a posar-me música,
1: Sí.
0: què escoltes?
1: Normalment escolto molt la música dels meus clients. O sigui, sobretot, per exemple, si sé que tinc que afinar l'Ignasi Terrassa, per dir alguna cosa, no? Té una actuació i tal, m'empapo de l'Ignasi Terrassa. Llavors, això em passa amb tots els pianistes que afino. I si no, al final escolto molta varietat musical, no tinc prejudicis, ho escolto una mica tot. M'agrada molt i molt el jazz, el blues, els meus dos gats es diuen així. Llavors, no sé, vull dir, considero que cada música té el seu moment i segons el teu estat d'ànim, doncs tens que tirar cap a un costat o cap a l'altre, no?
0: I una pregunta, ja que anomenaves l'Ignasi Terraza i hem sentit aquí uns quants pianistes, clients teus, condiciona l'afinació, el fet que sàpigues quina persona tocarà aquell piano?
1: No. O sigui, quan tu has afinat aquell concertista o aquell pianista, ja l'has afinat diverses vegades, sí que al final acabes absorbint una mica les seves demandes, no? Al final tu saps que, per exemple, la Laura Andrés vol un 440, li agraden els aguts una mica més alts, o la Clara Peia, per exemple, que li agrada un punt, no?, el trinc aquest. Llavors, cada pianista, un cop l'has afinat diverses vegades, llavors sí que pots intentar personalitzar una mica per dir, ostres, que bé que està, no?, aquest piano. És això. Però l'afinació, en general, vull dir, és temperament perfecte, parteix d'allà, i a partir d'aquí, si tens alguna demanda d'algun pianista que te diu, uita, Jordi, jo preferiria, si us plau, que em pugessis una miqueta aquests aguts, o que m'intentis que aquests greus sonin una mica més vellutats, no? Llavors intentes tu adaptar-te una mica, però no, parteixes d'allà mateix amb tots els pianistes.
0: Quin piano t'agradaria afinar d'un pianista que tinguis com a favorit? Va, quin t'agradaria?
1: A mi, si me parlem de piano, m'encantaria poder afinar algun Fasioli o algun piano així que diguis, ja n'he afinat, no? Però normalment de dir, no me'l podré permetre mai. Tinc el gran luxe d'afinar-lo i és un gran què. I si parlem de pianistes, no tinc preferències. Vull dir, jo crec que van vinguent, me queda molt recorregut per afinar pianos, vull dir, me queda molta vida per davant i espero que en passin molts i molts. Vull dir, si pogués afinar un pianista deixant completament a part el piano, que em faria una il·lusió tremenda, seria, per exemple, un Cory Henry, que per mi és un dels meus referents, i seria un somni, vaja.
0: Hi haurà quarta generació, Cullell i Cullell.
1: No sé, jo crec que és una mica petit per poder-li preguntar, no? Però jo, si li tinc que donar un punt de vista i donar-li un consell, jo preferiria que no. O sigui, no tinc aquella cosa de dir quina il·lusió em faria. Jo crec que ja el meu avi i la meva mare amb mi tampoc la tenien. O sigui, tampoc era allò de dir vull que sigui afinador. Sempre em van deixar el libre albedrío, no?, de dir, uita, fes el que vulguis, tu saps que això està aquí. Sí que m'havien condicionat molt en el fet de dir l'ofici ens agradaria molt que l'aprenguessis, encara que no el facis, no t'hi dediquis, sisplau, aprèn l'ofici. Llavors, jo crec que el meu fill, veient, no sé, depèn una mica del caràcter que tingui ell, no?, però si té que passar els nervis que passo jo, l'intranquil·litat, una cosa i l'altra, avui sapiguem que venia aquí ja m'ha costat inclús dormir, no? Doncs ara imagina't un concert una mica important. Doncs me passa. Avui en dia moltes vegades la meva dona em diu, Jordi, si us plau, portem 8 anys igual, ja n'hi ha prou. I me segueix passant. Llavors, clar, no sé, deixarem que triï ell sense condicionants. Vull dir que l'ofici el tindrà, i jo crec que el meu punt de vista és una mica el que tenia la meva família amb mi. L'ofici m'agradaria molt que l'aprengués. A lo millor ens trobem que em diu, papa, jo no vull saber res de pianos i ho respectaré, però bueno, l'ofici, si el vol aprendre, estaré disposat a ensenyar-li tan bé com pugui.
2: Doncs Jordi, esperem que malgrat els nervis previs de l'entrevista hagis estat a gust en aquesta conversa.
1: Superbé.
2: I res, moltíssimes gràcies per haver guardat aquests minuts per a tots els matins del món. Jordi, Marco Cullell, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

Llavors, aquests 2 anys a la universitat van ser molt enriquidors, però també em van fer veure que la música era més forta. I aquí va ser quan vaig decidir, no, doncs, em dedico a la música. I va ser una decisió, en tot cas, aquesta és la sensació que tinc, que la vaig prendre jo. No em van obligar els meus pares. Sí que ells van preparar el terreny, però aquest pas de dir, vale, em dedico a la música, en tot el que això significa, el vaig fer jo, no?

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Són les 10 i 8 minuts i continuem aquí amb vosaltres, en directe a Catalunya Música. Continuem i hem entrat ja a la nostra tercera i última hora aquí a tots els matins del món. I ho fem retornant a la música, que és el nostre centre, ja sabeu. Ens quedarem amb la setena sinfonia d'Antonín Dvořák, una de les sinfonies més dramàtiques d'aquest compositor txec, sempre lligat a la tradició del seu país, la seva tradició musical que va bolcar amb aquestes grans composicions. I en concret ens quedem amb l'Scherzo, el tercer moviment. El sentirem en la versió de la Filarmònica de Los Angeles dirigida per Gustavo Dudamel.

Ara, micro tancat, ho comentàvem amb l'Ester. Aquest moviment és que és increïble. El podríem programar cada dia i no ens cansaríem d'aquest scherzo de la setena sinfonia d'Antonín Dvořák. Realment el repertori d'aquest compositor txec no té desperdici. I el sentíem en aquesta versió de la Filarmònica de Los Angeles, ni més ni menys, clar, que dirigida per Gustavo Dudamel, una gravació que es va publicar el 2022. I passem del gran repertori al repertori per descobrir repertori de casa nostra, amb una gravació d'una peça de Juli Garreta feta per un duet de pianistes des del segell de l'Smug, acabada de publicar. Són Lourdes i Lluís Pérez Molina i aquest és el Nocturn a quatre mans titulat Maria.

Doncs així sona la fuga de Le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, un homenatge al passat, aquest compositor del barroc, en aquest cas traduït al llenguatge del quintet de vent, mantenint aquesta claredat i l'elegància del barroc en què s'emmirallava. I ja que parlàvem de barroc, anem al barroc real, als inicis d'aquesta època, d'aquest corrent creatiu, amb Barbara Strozzi i una de les seves peces vocals. Amor Dormiglione, una peça preciosa, la veritat, que si voleu podeu buscar la lletra que l'acompanya, que la vehicula, i que sentim en aquesta línia vocal dolça, ornamentada i alhora ben plena de vida en aquesta versió que ja tenim a punt, la del conjunt Constantinople amb Suzy LeBlanc.

0: el llaüt del primer barroc amb el repertori de Giovanni Girolamo Capsberger. Era Rolf Lisleben qui interpretava aquesta tocata quinta, una tocata per llaüt plena d'improvisació, contrastos i llibertat expressiva. I ara, quan són les 10:34 minuts del matí, és moment de donar pas al reportatge que ens ha preparat la nostra companya Serplana.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: El 2002, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 21 de maig Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. Una efemèride que en recorda la importància de la cultura, més enllà del patrimoni i de l'entreteniment, com una eina de convivència, de coneixement mutu i de construcció de societats més obertes. En realitat, les cultures mai han viscut aïllades. Les llengües, les idees, la gastronomia, les tradicions, les religions han viatjat constantment. Sovint ho han fet a través del comerç, de les migracions, de les rutes marítimes o dels grans moviments humans. En aquest sentit, la música és una de les expressions culturals que millor expliquen, faciliten i expandeixen aquest diàleg permanent entre els pobles. Probablement, un dels exemples més interessants pel que fa a música fruit del diàleg entre cultures és aquest recull del segle XIII de les Càntiques de Santa Maria, d'Alfons X el Savi. A la península ibèrica medieval, tot i que la convivència entre les cultures musulmana, jueva i cristiana va ser sempre complexa, també va generar espais de contacte musical extraordinaris amb intercanvis d'instruments, formes poètiques, llengües, escales i ritmes, per exemple. I és que la Mediterrània és un dels indrets del planeta on les cultures més han conviscut, però també on s'han enfrontat i influït mútuament durant segles. En aquest sentit, pocs músics han treballat tant aquesta idea com Jordi Savall.

Savall ha dedicat dècades a recuperar repertoris antics i a construir projectes que posen en relació cultures mediterrànies diverses, cristianes, jueves, musulmanes, sefardites, armènies o gregues. Per Savall, la música és memòria, però també diàleg. I la Mediterrània hi apareix no com una frontera, sinó com un espai de trobada. Una cosa semblant passa amb el Silk Road Ensemble, impulsat pel violoncel·lista Yo-Yo Ma. Aquest projecte parteix d'una idea molt senzilla. Durant segles, la ruta de la seda no només va transportar mercaderies, sinó també llengües, religions, instruments i músiques. En aquest sentit, el Silk Road Ensemble reuneix músics procedents de tradicions molt diverses per crear noves formes musicals a partir del diàleg.

Precisament la Ruta de la Seda va ser una de les grans vies a través de les quals van arribar a Europa influències procedents d'Orient. Amb el temps, aquella fascinació per cultures llunyanes va començar a transformar també la música europea i, sobretot, els grans espectacles escènics. A finals del segle XIX i començaments del XX, compositors, coreògrafs i escenògrafs europeus van començar a mirar cap a Orient buscant nous colors, nous relats i noves atmosferes. Així van néixer òperes i ballets ambientats en una Xina imaginada, en palaus perses, en mercats àrabs o en una Índia exòtica i misteriosa. Pel que fa a òperes, en són exemples Aïda, Madame Butterfly, Els pescadors de perles, L'Acmé, La italiana a l'Alger, Les índies galants o Mikado, entre moltes altres. Una de les més conegudes és Turandot, ambientada en una Xina fantasiosa, on Giacomo Puccini va incorporar fins i tot melodies xineses reals dins la partitura. Però probablement el món del ballet és on aquest interès per l'exotisme oriental es va fer més visible. Els ballets russos van revolucionar el París de principis del segle XX amb espectacles com Cleopatra, Tamar, L'ocell de foc i La consagració de la primavera, inspirats en llegendes i cultures orientals. El ballet Sherezade és un dels exemples més clars. Basat en Les mil i una nits, va causar sensació pels seus colors exuberants, la sensualitat de la dansa i els seus grans decorats.

Malgrat la fascinació i l'exotisme, és evident, però, que la imatge que oferien tots aquests espectacles de les cultures africanes i d'Orient era plena d'estereotips i prejudicis. Però també és cert que aquest contacte amb altres cultures va transformar profundament la música europea i va obrir nous camins creatius que encara avui continuen inspirant compositors i artistes. Un moment especialment important va ser l'Exposició Universal de París, el 1889. Entre les moltes propostes que s'hi podien veure, hi havia actuacions de música de gamelan procedent de Java, a l'actual Indonèsia. Aquells sons metàl·lics, repetitius i hipnòtics van impressionar profundament Claude Debussy, que va quedar captivat per aquella manera tan diferent d'entendre el temps, el ritme i el color musical. Tot això va acabar influint clarament en la seva pròpia escriptura. La peça que sentim, Pagodes, forma part de les estampes per a piano i és una evocació imaginada d'aquell univers sonor asiàtic. I probablement aquí hi ha una de les idees més interessants del diàleg cultural. Descobrir l'altre no només ens permet conèixer realitats diferents, sinó també transformar la nostra pròpia mirada.

Aquest pont entre Orient i Occident també apareix en la direcció contrària en la música, per exemple, del compositor japonès Toru Takemitsu. Takemitsu va néixer a Tòquio el 1930 i va créixer escoltant tant música tradicional japonesa com compositors occidentals com Debussy o Messiaen. La seva obra és una síntesi molt delicada entre aquests dos mons i crea un espai on les dues tradicions puguin conviure i dialogar musicalment.

Villa-Lobos admirava profundament Johann Sebastian Bach, però alhora volia incorporar la riquesa sonora del Brasil, les melodies populars, els ritmes tradicionals i els paisatges americans. Els resultats són les Bachianas Brasileiras, una sèrie d'obres en què Bach conviu amb la cultura brasilera en una síntesi absolutament original. És un exemple magnífic de com les identitats culturals poden dialogar sense perdre autenticitat. Però la diversitat cultural també implica preservar les identitats pròpies i això és especialment important en moltes cultures africanes, americanes i oceàniques que durant molt temps van quedar invisibilitzades pels grans relats occidentals. El compositor nigerià Fela Sowande és considerat un dels pares de la música simfònica africana moderna. En les seves obres integra melodies i ritmes africans dins l'escriptura orquestral occidental. La seva música és un bon exemple de com moltes societats han intentat recuperar i reivindicar les pròpies identitats culturals després dels processos colonials.

Des d'Oceania, per la seva banda, el compositor australià Peter Sculthorpe va incorporar influències de les cultures aborígens i del paisatge australià a la seva música.

Sculthorpe considerava que Austràlia havia de construir una veu pròpia i diferenciada dins la música contemporània. La seva obra sovint evoca grans espais oberts, silencis i una relació molt directa amb la natura.

En un món cada vegada més connectat, la diversitat cultural continua sent un gran repte. Les migracions, la globalització i les noves tecnologies han multiplicat el contacte entre cultures, però també han generat tensions, guerres i conflictes internacionals. Precisament per això, organismes com la UNESCO insisteixen que la diversitat cultural no s'ha d'entendre com una amenaça, sinó com una riquesa col·lectiva. I probablement la música és una de les millors maneres de recordar-ho. Per això volem acabar aquest recorregut musical amb motiu del Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament, amb aquest Benedictus, de l'Home Armat, la Missa per la Pau, de Carl Jenkins, amb l'Orquestra Filarmònica de Londres i el National Youth

Doncs amb aquesta placidesa acabeu el reportatge de la nostra companya Esther Plana. I ara, per acabar el programa, ens fa molta il·lusió poder proposar-vos una de les composicions orquestrals de Raquel García Tomás, que s'acaben de publicar ara fa ben poquet amb l'OBC a través del segell discogràfic de l'Auditori. Una obra que es va estrenar tot just fa 2 anys i que es tracta de la composició per baríton i orquestra Ara sí que ets divina, que va dedicar als 100 anys de la seva àvia. La veu la hi posa Josep Ramon Oliver.

0: Doncs sobre la música i les atmosferes etèries de Raquel García Tomàs, marxem avui perquè se'ns acaben aquestes 3 hores de ràdio a tots els matins del món. Esther, demà i tornarem amb més música i més cosetes, clar.
1: Doncs sí, demà hi tornarem, evidentment, aquí a tots els matins del món, amb les seccions de l'Anna Ponces i en Carles Marigó. Ja sabeu que en Carles sempre ve amb sobre la marxa, perquè és així com...
0: A improvisar el piano,
1: sí, sí.
0: Sobre les vostres idees, també. Ja recordeu que sempre obrim a que vosaltres pugueu participar també d'aquesta secció.
1: I a la segona hora tindrem la conversa amb el director d'orquestra, Daniel Montaner.
0: Doncs que vagi molt bé el dia i ens retrobem demà.
1: Adéu.

0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Casal de Tiana per sentir un concert de música antiga que s'hi va fer el juny del 2025. És un concert que forma part del que va ser el 25è aniversari del Festival Tiana Antica. Un concert en què recorrerem els segles XVI i XVII i entrarem també en el segle XVIII, per exemple, de Händel. Tot això en versió del conjunt de cambra de Lirium Musica.

que va començar el concert amb Tarquinio Merula i Bartolomé de Selma i Salaverde, que són dos compositors que van néixer quan s'acabava el segle XVI. Van viure tota la primera part del segle XVII. De Merula en sentirem la cançó La Caterina, que és l'opus 12 número 10, i de Selma i Salaverde la cançó número 20 del primo libro de canzoni fantasie e correnti. I en aquest primer bloc encara hi sentirem Giovanni Paolo Cima, que és un compositor una mica anterior. Ell va néixer l'any 1570, va morir el 1622. D'ell en sentirem una sonata per a violí, música cara, i per començar el concert d'avui a Catalunya Música, interpreta el conjunt Delirium Musica.

El concert d'avui ha començat amb música de Tarquinio Merula, Bartolomé de Selma i Salaverde i Giovanni Paolo Cima, que són compositors que van viure al final del segle XVI i es van endinsar en el segle XVII. De Merula n'hem sentit la cançó La Caterina, que és l'opus 12 número 10, de Selma i Salaverde, la cançó número 20 del primer llibre de canzoni Fantasie e Correnti i, finalment, de Giovanni Paolo Cima, us n'hem ofert una sonata per a violí, tot en la versió del conjunt de cambra Delirium Musica, que són els intèrprets que sentim avui des de la gravació de Catalunya Música del juny del 2025 al Festival Tiana Antica, un concert que ara continua amb música del francès Jacques-Martin d'Hautéterre. Ell va viure el tombant del segle XVII cap al XVIII. D'Hautéterre us n'oferim la sonata a trio en si menor, opus 3, número 3, en versió del conjunt Delirium Musica.

Música de Jacques Martin Hotteterre, música que ha interpretat el conjunt Delirium Musica, era la sonata a trio en mi menor opus 3, número 3. Després d'aquest parèntesi francès, tornem cap a la música italiana de Giovanni Paolo Cima, sentirem una altra de les seues sonates per a violí, a continuació la sonata terza de Dario Castello, que és un compositor una mica posterior a Cima, es portaien 20 anys. Castello va néixer l'any 1590 i va morir el 1644. Finalment, de Giovanni Battista Fontana us n'oferirem una de les seues sonates, tot això en versió del conjunt de cambra Delirium Musica, que és el que sentim avui des del concert que van fer al festival Tiana Antica.

Música esplèndida del tombant del segle XVI cap al XVII, primer de Giovanni Paolo Cima, que va néixer l'any 1570. N'hem sentit una sonata per a violí. A continuació, el conjunt Delirium Musica ens ha ofert la sonata Terza de Dario Castello, nascut l'any 1590, va viure fins al 1644, i finalment aquest bloc l'hem acabat amb Giovanni Battista Fontana i una de les seues esplèndides sonates. Tot això per arribar ara a la música de Georg Friedrich Händel, en aquest concert de música antiga que us oferim avui a Catalunya Música, una gravació de l'emissora del juny del 2025 al Festival Tiana Antica, on ara el Delirium Musica interpreta la sonata Trio en fa major, el número de catàleg 389 de Georg Friedrich Händel.

Música de Georg Friedrich Händel, aquesta era la sonata a trio en fa major, el número de catàleg 389, música que ha interpretat el conjunt Delirium Música fundat per Juan Portilla l'any 2007. És el grup de música antiga que estem sentint avui a Catalunya Música des de la seva participació al Festival Tiana Antica el juny del 2025, un concert en què ja hem sentit música, entre altres, de Merula, de Paolo Cima, d'Oteter o de Darío Castello. I ara, després de Händel, ens n'anem fins a Georg Philipp Telemann. És el final teòric del concert d'avui. S'havia d'acabar amb la sonata a trio en la menor, el número de catàleg 42 del compositor del barroc alemany.

Música de Georg Philipp Telemann en versió del conjunt Delirium Musica. Han interpretat la sonata a trio en la menor, el número de catàleg 42, música que havia de cloure el concert que us hem ofert avui, el concert que forma part del 25è aniversari del festival Tiana Antica, un concert que va gravar Catalunya Música, concert inaugural del festival, que després d'haver interpretat la música de Händel encara en va oferir una mica més, unes folies d'Andrea Falconieri, que és un compositor que va viure el tombant del segle XVI cap al XVII. Per tant, tornem a recular en el temps per sentir aquesta obra fora de programa, Falconieri en versió del conjunt Delirium Musica.

Música d'Andrea Falconieri fora de programa, Folies en versió del conjunt Delirium, música per posar el punt final definitiu al concert que van fer el juny del 2025, el concert inaugural del Festival Tiana Antica en l'edició del 25è aniversari. Aquest concert ha començat amb música de Tarquinio Merula, després n'hem sentit de Bartolomé, de Selma i Salaverde, després Giovanni Paolo Cima, Jacques Martin au Tether, després ha tornat la música de Cima amb la de Dario Castello, Giovanni Battista Fontana, hem sentit Händel,

0: una de les seues sonates a trio, una altra de Georg Philipp Telemann i, finalment, per posar el punt final al concert, aquestes folies d'Andrea Falconieri, música interpretada pel conjunt Delirium Musica des d'aquesta gravació que va fer Catalunya Música i que avui us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: I a continuació, música de cambra de Johannes Brahms, el quartet de corda en si bemoll major opus 67, que ara interpreta el quartet Melos.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglas, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de Rassó i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
3: Catalunya Música.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics de Catalunya Música. Els que ens escolteu cada dia, doncs sabeu que estem immersos en un viatge impressionant a través de la tetralogia de l'Anell del Nibelung de Wagner. O el que és el mateix, el nostre projecte més ambiciós. perquè, perdona, Albert, ja sé que és el projecte més ambiciós de Wagner, però, perdona, tractar en una setmana tota la tetralogia té tela, eh?
2: No, negarem. Jo, que ens, ens ha generat molta feina, sí.
1: Sigflund, Mlinglit, Klongchung, Notung, Klingsklings...
2: Vull dir, ara, ja... ara refrescarem la memòria.
1: Ah, sisplau,
2: ara
1: refrescarem memòria. Jo ja, amb aquest arbre genealògic,
2: m'he
1: perdut, eh?
2: Ara refarem camins. En tot cas, la tetralogia és un projecte format per quatre títols, eh? No oblidem, sí. L'Or del Rin, la Valquíria, Siegfried i el Capvespre dels Déus. De moment, ja coneixem els dos primers, l'Or del Rin i la Valquíria. Per tant, avui ens encarem cap al tercer títol o segona jornada.
1: Que amb Wagner fa molta gràcia perquè et penses que ja has avançat, dius, no, avui és el tercer capítol, i ella et diu, no, és la segona jornada.
2: Segona jornada. Tenim un pròleg, que és l'Or del Rin, la Valquíria, primera jornada, Siegfried, segona jornada.
1: I clar, aquí de nou, Wagner doncs plantejarà temes molt humans amb el context d'un argument entre déus, nans i herois, eh? I tot, clar, envoltat d'una música impressionant, majestuosa, i, evidentment, doncs, tornem-hi. Leitmotiv de gran efectisme.
2: Mira, fem una cosa. Anem començant, que tenim poc temps i hem de parlar-vos d'una òpera de només 4 hores de durada.
1: Vinga, va, anem per feina. Comencem.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: I sobre el motiu del foc, que ja coneixem tots, parlo perquè estem escoltant al final de la Valquíria de Wagner. Com dèiem, Siegfried de Wagner és la tercera òpera del cicle de l'Anell del Nibelung i representa, en aquest cas, l'aparició de l'heroi lliure, aquell que no està sotmès ni a les lleis dels déus, ni tampoc, molt important, a la por. Aquest és Siegfried.
1: A més, és una obra... A veure, la natura, la innocència i el descobriment del món doncs tenen un paper central, però també on es comencen a entreveure els límits d'aquesta llibertat. Mira, tirorirorari, el tema del foc.
0: Exacte. Aquests són... És que és una passada. Aquesta última escena de la Valquíria és una passada. Aquests temes que apuntava el Pedro són els grans temes que s'hi plantegen, però això a grans trets. Anem a endinsar-nos i entrar una mica més al detall.
1: Sí, però, Albert, jo insisteixo, ho sento. Abans d'entrar de ple a Siegfried, si us plau, fem una mica de memòria, perquè, a veure...
0: Tu estàs prenent apunts, eh?
1: Jo sí.
0: Val, perfecte.
1: Perdona, he pres apunts i he estudiat.
0: Perfecte, sensacional.
1: He estudiat leitmotifs. No, però fixa't, a l'Hort del Rin hi havia un nan. Que a la Valquíria no el vam anomenar, però hi havia, si us en recordeu, sí, el nan Alberich.
0: Exacte.
1: Que és el lladre, el que roba l'Hort del Rin. Renuncia a l'amor i crea un anell que dona el poder absolut. Voten, precisament, li pren l'anell per pagar un deute, la construcció del Palau dels Déus, el Valhalla, però aquell anell està maleït, si us en recordeu, i provoca mort i destrucció des del primer moment a qui el posseixi.
0: El primer que mor és un dels dos gegants,
1: que
0: és Fafnir, mor en mans de l'altre gegant, Fasolt, que, per l'ambició de l'anell, doncs, l'acaba matant. Per tant, com a tema clau, a l'Hort del Rin trobem que el poder basat en la renúncia de l'amor porta directament a la corrupció.
1: Exacte, sí. A la Valquíria, que és la primera jornada, diguéssim, Sigmund i Sieglinde, aquells dos germans, s'enamoren i fugen, però voten, clar, es veu obligat a sacrificar a Sigmund. Brunhilde desobeix per compassió i és castigada quedant... Perquè, o sigui, voten li demana a Brunhilde que no el protegeixi.
0: Exacte.
1: No? Perquè ara surti aquí Brunhilde, però Brunhilde no pot, té compassió, no? I llavors voten la castiga quedant adormida, envoltada de tirorir. No diguis, que la gent ja sabrà. Si jo faig tirorirorari, ja sabran que és foc.
0: Ara, per un moment, ho teníem de fons.
1: Per això.
0: Aquí mateix.
1: Exacte.
0: A més, un detall important, Siglinda està embarassada de Sigmund i ens anuncien que el seu fill, això ens ho diuen a la Valquíria, l'òpera anterior, serà l'heroi Siegfried. Per tant, com a temes claus de la Valquíria, trobaríem el conflicte entre l'amor, la llei i la llibertat.
1: I ara sí, sabent això, doncs anem a l'inici de la tercera òpera, o segona jornada, que es diu ni més ni menys que Siegfried.

0: Aquest és el preludi, tal com comença l'òpera Siegfried de Wagner, que ja la música ens diu que passen coses.
1: Home,
0: és fosc, sí. Turbulència...
1: Sí, si us en recordeu el preludi de la Valquíria, que, que era aquells trèmolos, o sigui, que hi havia aquella tempesta, no? Aquí també és fosc, però no hi ha tempesta.
0: No hi ha tempesta. Mm. Aquesta òpera Siegfried s'obre precisament amb Siegfried, el nostre protagonista, vivint al bosc, criat pel nan Mime, que en realitat aquest nan només vol utilitzar-lo per recuperar l'anell i el tresor.
1: Mm.
0: Conscient del poder de Siegfried, el vol només per recuperar aquest anell i aquest tresor que ara mateix protegeix un drac, que és l'antic gegant, que gràcies a l'elm màgic s'ha pogut transformar en drac. Doncs bé, Siegfried, però, no coneix el seu origen ni la por. És molt important. Ell no té por. No coneix què és la por. I rebutja a Mime, de qui percep com una persona falsa, com un ésser fals.
1: A més, està obsessionat per saber qui són els seus pares. I això fa que acabi descobrint fragments del seu passat i decideix, doncs, reforjar l'espasa Notum. Molt important, eh? Que havia sigut del seu pare, Sigmund, i que l'havia trencat Wotan.
0: Exactament. Ell, com a metàfora de recuperar el passat, doncs vol tornar a forjar l'espasa que està trencada, que Brunhilde la va protegir, li va entregar Sieglinde, etc, etc, etc. Això ens porta fins a una de les escenes més espectaculars del primer acte. La música acompanya el ritme de la forja fins que l'espasa queda totalment reconstruïda, simbolitzant la plenitud del seu poder.

0: jo crec que aquest cant ja ens indica que tenim un heroi. Jo crec, no?
1: Tant honor heroic, a més, eh?
0: Sí, sí, sí. Per tant, clar, amb l'espasa forjada de nou, una espasa que recordem que havia de servir al seu pare per acabar matant el marit de la seva mare.
1: Exacte.
0: Doncs ja tenim l'heroi preparat, no?
1: Una espasa que, a més, va forjar originàriament Wotan.
0: Exacte.
1: Per tant, aquí tenim l'avi, el déu més poderós, i ara està en mans de l'heroi. L'heroi que no té por, que és un detall molt important.
0: Molt important,
1: un heroi
0: sí.
1: que no té por. Això ens situa ja al segon acte. Siegfried, amb la seva espasa, s'endinsa al bosc i arriba a la cova del drac Fafnir. Fafnir, recordeu, és un dels gegants de l'Or del Rin.
0: Exacte.
1: Insisteixo, era transformat en drac.
0: Tan, tan, tan, tan, tan.
1: Molt important que diguis això. Aquest gegant, ara transformat en drac, custodia el tresor de l'Or del Rin, que va robar Alberich originàriament del Rin a les Ondines, i també l'anell que forja Alberich. Aquesta és l'arribada a la cova on està Fafnir.

0: Fixeu-vos, ara els timpanis estan fent pum, pum, pum, pum, pum, que és el tema del gegant transformat en el fons, eh? Perquè el gegant era tum, tum, tum, tum, tum, i ara està fent tum, tum, tum, tum, tum. I és d'una manera molt, molt, molt subtil.
1: Molt subtil,
0: no,
1: sí.
0: És com la primera vegada que sortien, que estava tota l'orquestra, sí, fent xam, sí, sí, xam, xam, xam. Clar, és que aquí s'ha transformat, no?
1: Clar.
0: Vull dir, aquí s'ha transformat en drac, com,
1: exacte,
0: deies abans, eh? I per tant estem situats a la cova de Fafner, no? Mm. On precisament està custodiat l'anell.
1: Això mateix. I Siegfried, insisteixo, sense por, desafia aquest drac i l'acaba matant. Mm. Llavors fa una cosa una miqueta també de la mitologia, no? Tasta la sang d'aquest drac. I en tastar-la adquireix la capacitat d'entendre el llenguatge dels ocells. Aleshores, un ocell del bosc el guia i li descobreix dues coses que per ell són essencials. Que Mime, aquest nan que estava protegint-lo amb l'interès d'aconseguir l'or, doncs Mime planteja trair-lo i que, a més, li diu aquest ocell que existeix una dona adormida envoltada de foc. Sabeu qui és, no? És Brunilda, esclar. Per tant, què fa Siegfried? Elimina Mime, en saber que pretén trair-lo, i seguint les indicacions de l'ocell, inicia el seu camí cap al seu destí. Per tant, per trobar-se amb Brunilda.
0: Mm, i així arribem al tercer acte de l'òpera Siegfried.

0: El tercer acte comença amb Wotan. Tornem a recuperar Wotan. Ara disfressat de viatger, de Wanderer, no? El presenten així en l'òpera, que intenta encara controlar el curs dels esdeveniments. Vol seguir sent el déu que ho controla tot. Invoca a Erda, que és la deessa de la Terra, per buscar consell, però ella li diu, em sap greu, hem arribat a un punt de la història, diguéssim, que ja no et puc ajudar.
1: O sigui, que hi ha una deessa que no el pot ajudar i ell demana ajuda, no?
0: A la deessa de la Terra, a més a més, Com, diguéssim, simbolitza els dominis de Wotan.
1: Clar, clar, per tant, d'alguna manera, Wagner comença a presentar-nos el declivi dels déus, no?
0: Exactament. I aquest que escoltem ara és el moment clau.

0: Però Albert, parlen en alemany i no s'entén gaire. Què està passant aquí?
1: Seguim situats al tercer acte quan Siegfried apareix, Wotan intenta aturar-lo, però clar, el jove heroi trenca la llança de Wotan, que no deixa ser el símbol del poder diví. Amb aquest gest, el món dels déus comença definitivament a desaparèixer.
0: Clar, però llavors imagino que Siegfried continua el seu camí, no? I llavors arriba al cercle de foc, on precisament hi reposa Brunhilde, no?
1: I com que és un heroi, no s'atura i travessa el foc sense vacilar. És un heroi que no té por.
0: Clar.
1: Per tant, és precisament qui pot salvar a Brunhilde. A dins d'aquest anell de foc hi descobreix a Brunhilde que està adormida. En veure-la, experimenta per primera vegada la por.
0: Ostres.
1: És el primer cop que ell sent por.
0: Però por...
1: A la vulnerabilitat, sent al final...
0: Mira, tatito, tatito.
1: L'emoció profunda de l'amor. En despertar-la, s'inicia un llarg duet final de l'òpera, en què tots dos descobreixen l'amor humà. Brunhilde, que havia estat valquíria, per tant havia estat immortal, accepta la seva nova condició humana, mentre que Siegfried entra en una nova etapa de la seva vida.
0: A veure, un moment. Un moment. Però, per tant, m'estàs dient que Siegfried i Brunhilde s'enamoren.
1: Sí.
0: Sí, però un moment... Vull dir, són tieta i nebot, no? Un moment, un moment. Vull dir, perquè ara ja he assumit que dos bessons s'enamorin i tinguin un fill. Per aquí, vull dir, entenc que la tieta s'ha conservat molt bé perquè ha estat dormida, no?
1: Envoltada de foc, de la calentona.
0: Però, escolta'm, aquí, Wagner, el tema...
1: Bé, el tema de les relacions familiars en el món wagnerià són una mica complicades.
0: Bé, perquè... o liberals, no sé.
1: Bé, no sé quin adjectiu posar-hi. En tot cas, Siegfried és net de Wotan, però també, clar, fill dels germans bessons, com deia el Pedro, Sigmund i Sieglinde,
0: sí,
1: que alhora són germans de Brunhilde,
0: clar,
1: de diferent mare, això sí. Per tant, sí, Brunhilde seria la tieta de Siegfried. Sí.
0: D'acord. No. Per tant, el que és millor és que ens fixem en la música.
1: Vinga,
0: no, perquè com passa amb la resta de títols, doncs musicalment l'obra està construïda a partir de leitmotivs que clar, evidentment donen unitat i significat al relat i a més et situen, no? Ara,
1: clar,
0: per exemple, que estava sonant de fons, però hi havia un moment en què ha sonat un moment el tatito, ratito...
1: Perquè parlant de Brunhilde, clar.
0: Sí.
1: Per exemple, un tema important en aquesta òpera, l'òpera Siegfried, és precisament el tema de Siegfried, el leitmotiv de Siegfried, no? Que està vinculat sempre al so del corn, que expressa la seva energia i vitalitat. No deixa ser un heroi jove amb molt de trem, no? Per tant, és un tema que així
0: sí,
1: el descriu.
0: És un tema molt típic de, com tu dius, de música de metalls, no? Quan ho fan lent... Sí? Que a més això normalment es toca molt ràpid, es fa així. Sí, tató, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, no? Que és molt còmode per una trompeta, per exemple, tocar-ho, no? Perquè el pa, pa, pa, pa, aquest picat funciona molt bé. I a més el fa, curiosament, amb la tonalitat de fa major.
1: Per què, curiosament?
0: No, és perquè la trompeta està en si bemoll i la trompa està en fa major.
1: Vaja.
0: En fa. Per tant, és una tonalitat comodíssima.
1: Clar.
0: Perquè soni... perquè l'instrumentista no tingui problemes. És a dir, enmig de tot això...
1: A més, es preocupa per l'instrumentista.
0: A més, es preocupa perquè allò soni bé.
1: Clar.
0: O sigui,
1: que no tingui problemes quan hagi de sonar això, clar.
0: Exacte. I fixeu-vos, jo ara ho faig amb el piano... I amb un corn...

0: Viseta, tutarà.
1: Clar, és un tema, com tots els leitmotivs, no? El ser tan senzill permet inserir-lo quan l'interessi dins de tot un teixit orquestral sense cap mena de problema.
0: Clar, llavors passa una cosa, perquè el segon motiu que volem destacar és el de l'amor immortal, no? El que apareix al final, no? Que és un tema... És un tema molt fort, perquè te'n recordes que parlàvem del tema de Wotan, que era descendent, no? Sí? Fixa't, el tema de l'amor immortal, a banda de que tornem al mi major, no?, que és una tonalitat radiant, no? Fixa't, eh? I ell fa... Comença per la quinta, de mi major, mi fa sol, la si. Sí?
1: Ai, que bonic és això.
0: Ui, no. Jo només he tocat mi fa sol, la si.
1: Ja, però és que em ve el cap el tema, clar.
0: Clar, però fixa't, és l'escala de mi major... Només l'escala de mi major. Si, mi, fa, sol, la, si.
1: És veritat?
0: Ja està? Amb una escala... Fixa't, eh?
1: És meravellós.
0: Clar, aquest tema és un tema molt interessant perquè ell, a banda de ser una cosa molt senzilla, perquè en el fons...

0: utilitza l'escala de
1: mi. Funciona molt bé.
0: Mi fa sol la si. Ell ho repeteix dues vegades i la segona vegada li fa una nota extra que li dona aquest punt de brillantor, fixa't.

0: És el que hem d'escoltar ara mateix, eh? No pot ser, Pedro, més bonic aquest tema musical, més quan saps el destí que li dona, no? Perquè, a més, aquest tema, que després el podem escoltar àmpliament, eh?
1: Sí.
0: Potser també el situeu a l'Idili de Siegfried, que és una composició que Wagner va crear per celebrar el naixement del seu fill Siegfried.
1: Exactament, exactament. Sí, sí, tot encaixa al final, eh? Vida, vida i obra. El cas és que és un tema molt versàtil, perquè és un tema que tu pots fer tim, ti-ta-ta-ta-ti, i és heroic.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, tenim l'heroi. I és tirira, el pots fer líric, per tant, tenim amor.
0: Sí, sí, sí.
1: Fixa't, eh?
0: És que estem escoltant ja de fons el duet final, que precisament utilitzen aquest tema de l'amor immortal entre els nostres protagonistes. És una... Jo només, si aquesta setmana, escoltant Wagner, els que li teníeu por, li heu perdut la por i descobriu la profunditat d'aquest personatge més enllà del tòpic de les òperes llargues, avorrides, etc. I us adoneu de tota la música, la reflexió i la profunditat que hi ha aquí, doncs em donaré per satisfet. I si, a més, aneu a veure una òpera de Wagner al teatre, encara molt més satisfet. En resum, Siegfried és una òpera sobre el descobriment del món, de la identitat, però també de l'amor. Fixeu-vos com Siegfried sent per primer cop por quan descobreix l'amor.
1: Perquè és vulnerable.
0: Clar, t'adones compte de cop i volta que hi ha una persona que depèn... O sigui, tu depens d'aquesta persona quan t'enamores, i no al revés.
1: Per tant... perquè tot tipus d'amor.
0: Sí, sí.
1: Perquè jo conec molta gent que... Tinc amics que s'han vanagloriat durant molt de temps de jo no vull tenir fills, no vull tenir fills,
0: exacte,
1: i de sobte han tingut un fill...
0: Jo sóc aquest, sí.
1: I s'han tornat vulnerables.
0: 100%.
1: Perquè de sobte veus que aquella persona depèn de tu.
0: Sí, sí, sí.
1: I és amor, allò.
0: 100%.
1: Sí.
0: En tot cas, Wagner ens presenta un heroi lliure i innocent, però també deixa entreveure que aquesta innocència no serà suficient per escapar del destí que pesa sobre tots els personatges del cicle de l'Anell del Nibelung. Perquè, clar, encara ens queda una òpera per endavant.
1: Sí, sí, que demà sabrem com acaba,
0: eh?
1: Perquè ara, doncs, anem a l'audició.

0: Catalunya Música.
1: Arriba el moment de posar-hi una mica més de música i avui ens situem al final de l'òpera Siegfried, la tercera de la tetralogia.
2: Com abans us comentàvem, Siegfried travessa el cercle de foc i descobreix Brunhilde adormida. En despertar-la, viu per primera vegada l'emoció de l'amor i també la por. Brunhilde, que deixa enrere la seva condició de valquíria, accepta la seva nova vida humana, per tant mortal, i els dos acaben en un gran duet d'amor ple d'intensitat i expansió musical.
1: Com podreu apreciar, és un final lluminós, que celebra l'amor, però que també anticipa doncs, el destí tràgic que es desenvoluparà al capvespre dels déus.
2: Escoltarem doncs, aquest fantàstic duet final de Siegfried amb Birgit Nilsson com a Brunhilde i Wolfgang Wingassen com a Siegfried, els dos dirigits per Georg Solti amb la Filharmònica de Viena.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Quin final més preciós.
2: Absolutament. Molt bonic. Tota una celebració de l'amor i de la passió. Aquest que hem escoltat era el duet final de l'òpera Siegfried de Wagner, amb Birgit Nilsson com a Brunhilde i Wolfgang Wingasen com a Siegfried, amb dos dirigits per Georg Solti amb la Filarmònica de Viena.
1: Nosaltres tornem demà, com sempre, a la una del migdia, Catalunya Ràdio, amb el desenllaç de la tetralogia de Richard Wagner. Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús a la producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
2: Adeu, adeu.
1: Adeu,
3: adeu. Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
4: l'Auditori.
3: I per anar de museu, concert i espectacle,
4: l'Auditori.
3: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Linkat.
5: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
6: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat.
5: Linkat.
0: A Catalunya Música.
5: Catalunya Música.
7: El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz, farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana, que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.
8: Ei! Eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
9: Fixa't com sona Edició Clàssics.
8: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
10: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
8: Oh, Fixa't com sona...

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria, Bertrol i Jubal.
2: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Ariadna Savall, arpista, cantant, compositora i docent. A la quarta llista de recomanacions musicals pel molt personal, la nostra convidada ens parla de què significa per ella la recerca. Comencem.
3: Hola, sóc l'Ariadna Savall Figueres. Sóc cantant, arpista, compositora i docent, i aquestes són les peces que expliquen la meva història. La llista de dijous reflecteix una etapa ja més de consolidació en la meva vida i comencem amb un tema, amb una cançó tradicional catalana, Josep i Maria, que vam gravar amb ECM. I per nosaltres aquesta gravació que vam fer en el 2011 a Sant Gerold, que és una església molt bonica on el Manfred Eicher hi ha gravat molts discos mítics com discos de Hilliard Ensemble, Jan Garbarek, Arvo Pärt, és a dir, té una sonoritat increïble, no? I quan vam conèixer el Manfred Eicher i li vam proposar si volia gravar a Mirundo Maris el nostre primer disc, i doncs ell va dir que sí, que podíem gravar ja, això va ser per nosaltres un regal immens, perquè va ser un gran canvi en les nostres vides, no? I en aquest tema, Josep i Maria, que és una cançó tradicional, l'arranjament és meu, que això també és un aspecte molt important que després explicaré, fer els arranjaments nosaltres d'una forma molt innovadora o creativa o bonica. I després també és una cançó de Nadal, que per mi el Nadal representa una època molt bonica, d'una època passada, perquè ara tots, molts d'aquestes persones ja no hi són. Però el Nadal, en la meva infància i joventut, era entre el Jura i Sant Pere de Clarà, allà a la vora d'Argentona. De part materna, els meus avis materns tenien una masia i una petita església que hi havia en aquell terreny del segle VIII, una església romànica preciosa. Llavors, per Nadal, a la missa del Gai, hi havia ja la missa, i cantàvem durant molta estona totes aquestes Nadales catalanes, perquè la meva família Figuera són ultracatalans, és a dir, res en castellà, era tot en català, i jo vaig descobrir de petita aquest repertori preciós de Nadales, no? I el meu Nadal era entre el Jura, entre aquest poble penjat a les muntanyes amb cascades, els hiverns eren tots nevats a menys 20, menys 15, i allà en aquesta petita capella amb la meva família. I clar, aquest amor per la música de Nadal me'l van transmetre els meus avis i els meus tiets avis i tietes, no? I ara ja no hi són, però des de llavors he gravat diversos discos de Nadal i cada Nadal tenim una gira i sempre el dedico als meus avantpassats familiars, perquè és gràcies a ells que he pres aquesta música tan bonica.

0: molt personal. Músiques per viure.
1: El segon tema que he escollit per dijous és la preghiera, preghiera semplice, que és una pregària molt bonica de Sant Francesc d'Assís, és una pregària de la pau, i la música és meva i està basada sobre un ostinato barroc. Això em deu venir del meu pare, jo tinc un amor pels ostinatos. Ja de petita m'encantava sentir la folia, les xacones, les passacalls, com ell improvisava sobre aquests temes. I llavors jo mateixa de petita també doncs, agafava el piano i agafava una passacall i em passava hores tocant, improvisant. I la preguiera, ja la vaig fer d'adulta, està basada sobre aquesta passacall i va ser el segon disc que vaig fer ja com a Ariana Savall, però de fet és l'embrió d'Irundomaris. Encara no teníem el nom d'Irundomaris. Va sortir en el 2009 i la vam gravar a Cardona, en aquella basílica tan bonica que s'han gravat tants discos d'Àlia Vox. I en aquesta cançó hi participen ja molts músics d'Irundomaris, entre ells el David Mayoral, que serà després un membre molt important d'Irundomaris. També hi ha el meu germà.

Mà, que canta el Ferran Savall, hi ha el pare i fill, Mario i Javier Mas, i el Peter, el meu marit. És un tema molt bonic perquè és un cant espiritual, però alhora és una dansa, no? I jo tinc aquest amor per la música espiritual, però alhora també per la dansa, i aquí estan les dues coses unides.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Ariadna Savall, arpista i cantant.
1: La tercera peça que he escollit de dijous és un cant sefardí amb un text de Cervantes que surt en el Don Quixot. És un disc que van fer els meus pares. Doncs aquest cant que cantem la meva mare i jo, Nunca fuera caballero, és un cant que forma part d'aquest programa, el Don Quixot, que és un disc llibre, és de fet el primer disc llibre que va sortir amb el Liavox, i és un projecte preciós perquè el vam fer amb totes les llengües. El Don Quixote es va traduir, va ser un best-seller en la seva època, no? I es va traduir fins al japonès, al turc, que és increïble. I amb aquest programa vam fer unes gires precioses per tot el món. També arribo al final d'una etapa que s'acaba, que és l'etapa que treballo durant 12 anys amb els meus pares, no? Del 97 fins al 2009, que van ser 12 anys molt intensos, que vaig viatjar amb ells per tot el món, vaig fer unes experiències increïbles, molt boniques, però també de vegades amb molta dificultat, i treballar amb el meu pare no va ser sempre fàcil i també teníem moments difícils. Jo de vegades no em sentia prou lliure o no em sentia prou compresa, i llavors hi havia decepcions dels dos costats, no? Però aquesta època d'aquesta peça és una època encara molt bonica, que treballàvem molt bé i que va ser molt bonica. Va ser per mi un gran aprenentatge, no? Tocar i cantar durant 12 anys amb els meus pares.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: El tema de la recerca és un aspecte que a Mirundo Maris, quan creem Mirundo Maris en el 2009, esdevé molt més important, perquè fins llavors jo participava amb els meus pares, o amb el Rolf, o amb l'Elena Tulbe, llavors, o amb el Konrad Steinmann. Jo anava fent els meus projectes, però no hi havia tant espai pels meus projectes. I quan s'acaba aquesta etapa de treballar amb els meus pares, ens centrem en el nostre grup, i aquí sí que comença, puc aprofundir molt més en les músiques, en els programes que volem crear, que volem gravar o que volem presentar per un festival en concret. Com tu dius, tinc molts llibres i partitures, de fet, per 2-3 vides, però no crec que visqui 300 anys. Però avui en dia també busques online, és a dir, virtualment també trobes molta música. A mi m'agrada buscar més en paper, però bueno, hem de combinar els dos. Llavors, és una part molt important pel Peter i per mi buscar primer el tema, quin tema ens centrem, i després les músiques. I després hi ha tot el procés d'adaptar aquestes músiques al nostre conjunt, a les nostres possibilitats, que aquest l'arranjament, no? El dijous, l'últim tema que he escollit és un tema de Hildegard von Bingen, O Virtus Sapientia, i és el primer disc que vam fer amb Carpe Diem Records. És a dir, després de gravar a Mirundo Maris FM, Chance du Sud et du Nord, que això per nosaltres va ser un pas molt important perquè ens van obrir moltes portes. De fet, jo aquest disc el volia fer amb Alia Vox, però el meu pare em va molt bé aconsellar, va dir, Ariana, fes-lo amb una altra discogràfica, perquè si no, no et valoraran mai com Ariana, sinó sempre seràs la filla de. I aquest consell realment li agraeixo molt, perquè gravar amb ECM i després amb altres discogràfiques, el món m'ha vist més com Ariana, que no ha sigut fàcil, perquè sempre hi ha persones, em sap greu dir-ho, però persones estúpides que em veuen com la filla de Jordi de Montse. Evidentment sóc la filla de Jordi Montse, però també agraeixo que la gent em vegin com Ariana Savall, que ha creat el seu propi camí dins el món de la música, en una família musical.

musical, que no és fàcil crear el teu propi camí, però bueno, jo crec que ho he aconseguit, no ha sigut un procés fàcil, però gràcies al Perte també hem trobat el nostre propi univers, no? I

més un autosacramental. Llavors vam dedicar-li un disc d'ella amb unes composicions que són com meditacions que va fer el Peter. Aquí ja busquem realment el nostre univers. No utilitzem només el cant, també utilitzem instruments, perquè Hildegard parla també dels instruments. A vegades es pensa que Hildegard era només música vocal, però no, ella també parla de la fídula, de l'arpa, del sistre, d'instruments de vent, de campanes, de salteris. Llavors, tot aquest instrumentari medieval l'hem volgut posar en diàleg amb els seus cants.

0: molt personal. Músiques per descobrir.
1: Aquesta setmana sona la playlist de Ariadna Savall, arpista i cantant. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
3: l'Auditori.
2: I per anar de museu, concert i espectacle,
3: l'Auditori.

0: amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica? L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies. Amb Xavier Chavarria.
3: 1772 és l'any que estem explorant, on hem viatjat aquesta setmana als Sincronies de Catalunya Música. Estem explorant la producció musical en aquest any, en el qual hi treballaven compositors de gran categoria: Haydn, Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart i tots els operistes italians. Però també hi havia un dels fills de Johann Sebastian Bach, el Bach de Londres, Johann Christian Bach, que estava en plena efervescència, ja instal·lat a Londres des de feia 10 anys, i que feia aquesta música.

Aquesta és la Sinfonia Concertante per a dos violins, violoncel, dos oboès, corda i continu que va compondre aquest any 1772 Johann Christian Bach. S'havia instal·lat a Londres gràcies als encàrrecs que li feien constantment des de la capital anglesa el 1762. Feia 10 anys que hi vivia i, de fet, s'hi havia casat i tot. En acabat us en parlarem i us explicarem qüestions també biogràfiques per entendre millor la figura d'aquest compositor, un dels fills músics de Johann Sebastian Bach. Abans, però, us volem fer 5 cèntims d'alguns dels esdeveniments curiosos que van tenir lloc també aquest any 1772. Fixeu-vos, 6 d'abril, l'emperadriu Caterina la Gran de Rússia posa fi a l'impost sobre els homes que porten barba. Ho heu sentit bé? Un impost que havia estat promulgat pel tsar Pere el Gran l'any 1698. Doncs bé, 75 anys més tard, després d'aquests 75 anys en què els homes que portaven barba havien de pagar un impost, l'emperadriu Caterina la Gran va posar fi a aquest impost el dia 6 d'abril d'aquest 1772. 3 dies més tard, marxem cap a França, el filòsof i matemàtic Jean-Baptiste Léon d'Alembert esdevé secretari permanent de l'Acadèmia Francesa de les Ciències. I el dia 11 de maig, el Teatre d'Amsterdam, als Països Baixos, és destruït per un incendi que provoca 18 morts.

Més fets històrics, científics, de curiositats. Aquest any 1772, el dia 6 de juny, l'explorador haitià Jean-Baptiste Pointe du Sable s'estableix a la ciutat de Chicago. Així neix aquesta ciutat que hi ha als Estats Units. El 1772, un explorador haitià és qui la va fundar i és per això que té aquest nom. I, de fet, tres dies més tard té lloc el primer atac naval de la Guerra d'Independència dels Estats Units. Això passa a Providence, a Rhode Island, ben a propet de la ciutat de Nova York, que en aquell moment encara es deia Nova Amsterdam. I parlant encara d'esdeveniments científics i de descobriments, aquest 1772, el dia 13 de juliol, el capità James Cook inicia el seu segon viatge als mars del sud a bord del His Majesty Resolution, així es deia el vaixell en el qual es va embarcar, per buscar Terra Australis, un continent que estaven convençuts que era a l'hemisferi sud. El dia 30 d'octubre, de fet, va arribar James Cook amb el seu vaixell a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica.

I si mirem els esdeveniments de caràcter musical o relacionats amb la música, hem de situar-nos al mes de gener, novament d'aquest any 1772, que és el dia en què se celebra el funeral de l'arcabisbe Sigismund von Schrattenbach, arcabisbe de Salzburg. Recordem que qui el va substituir va ser Hieronymus Colloredo, aquest gran amic, entre cometes, de la família Mozart i especialment de Wolfgang Amadeus, que li va fer la vida impossible durant tota la seva existència mentre vivia a Salzburg, que era el cas del 1772. De fet, aquell dia es va celebrar una missa solemne a la catedral de Salzburg, on es va escoltar la missa pro defunctis, és a dir, el Requiem, de Michael Haydn, el germà petit de Franz Joseph Haydn i que era un gran amic de la família Mozart. En aquesta missa pro defunctis, que es va interpretar, recordem-ho, a la catedral de Salzburg, el dia 2 de gener de 1772, hi va tocar aquell jovenet que encara no tenia 16 anys i que es deia Wolfgang Amadeus Mozart. Pareu bé l'orella a com sona aquest introitus d'aquesta missa de Requiem de Michael Haydn, perquè probablement us sonarà.

De fet, la semblança és inequívoca. Evidentment, no és ben bé la mateixa, però aquests semitons, que en aquest cas pugen, però en el cas de l'obra que, sens dubte, s'hi va inspirar, aquests semitons són descendents, baixen, però l'esperit, llòbrec, sinistre, fosc, dramàtic, és idèntic. Efectivament, és l'inici de la missa pro defunctis del Rèquiem que va escriure Michael Haydn i que va sonar per primera vegada el 1772, el dia 2 de gener, a la catedral de Salzburg, recordant l'arcabisbe Sigismund von Schrattenbach, que ho era de Salzburg, l'arcabisbe de Salzburg, i que va ser substituït per Hieronymus Coloredo. Qui tocava l'orquestra en aquesta primera interpretació d'aquesta obra era el jovenet Wolfgang Amadeus Mozart, que encara no havia fet 16 anys i que, sens dubte, es va inspirar, la tenia al cap, la devia recordar perfectament quan va compondre el seu famosíssim Rèquiem, Kehel 626, perquè la semblança és inequívoca. Escolteu, escolteu.

Quina música més bonica, realment és molt intensa. Aquesta és la Missa pro defunctis, el rèquiem que va compondre Michael Haydn i que va sonar per primera vegada el dia 2 de gener de 1772 a la catedral de Salzburg en honor i en motiu dels funerals de l'arcabisbe de Salzburg, Sigismund von Jorratenbach. Més qüestions musicals que van tenir lloc aquest 1772. El dia 5 de juny ens consta que Karl Dieters von Dietersdorf va ser ennoblit per l'emperadriu Maria Teresa d'Àustria. Li va donar categoria de noble. Karl Stamitz, aquest mateix any, es va convertir en compositor en residència a Versalles, al Palau de Versalles. Charles Barney, aquest eminent viatger i musicòleg del

segle XVIII, va visitar, ens consta que va visitar la ciutat de Viena, Johann Baptist van Hall, un altre dels grans compositors d'aquesta època, i Ignaz Pleyel es va convertir en alumne de Franz Joseph Haydn, un compositor que estem escoltant en diverses ocasions al llarg d'aquesta setmana. Música de Haydn.

I el que estem escoltant és precisament música d'un altre dels compositors en actiu aquest any 1772, Johann Christian Bach. Un dels fills músics de Johann Sebastian Bach, que va néixer a la ciutat de Leipzig el 1735, per tant, aquest any 1772 tenia 37 anys i estava instal·lat des de feia 10 anys a la ciutat de Londres. És el Bach de Londres, el que va conèixer Wolfgang Amadeus Mozart quan era un nen, tenia 7 anyets, va viatjar amb son pare i amb sa germana a Londres, a Anglaterra s'hi van estar uns quants mesos i va conèixer i precisament va rebre ensenyaments i consells per part de Johann Christian Bach. De fet, és l'únic dels fills de Bach que va compondre òpera italiana, començant amb vàries destinades a ser inserides en obres d'altres col·legues, però el Teatre Reggio de Turí, perquè ell, de fet, va viure a Itàlia uns quants anys també, li va encomanar la composició d'una òpera que li va donar molta fama, Artaserse, una òpera sèria que va ser estrenada l'any 1760. Quina relació té això amb el 1772? Doncs perquè l'èxit que li va reportar aquesta òpera sèria Artaserse li va reportar molts encàrrecs per part de Venècia i també de Londres. De fet, Johann Christian Bach va acceptar l'oportunitat que se li va obrir a Londres, s'hi va traslladar el 1762 i s'hi va quedar a viure la resta de la seva vida. Va transcórrer tots els anys que li van quedar de vida a la ciutat de Londres, on va triomfar. De fet, durant 20 anys va ser el compositor més popular d'Anglaterra, on precisament es va casar també amb una soprano italiana, Cecilia Grassi. Les seves obres dramàtiques van ser estrenades bàsicament al King's Theatre i van ser rebudes amb una enorme cordialitat i amb un gran èxit.

Aquest és Johann Christian Bach, autor de la música que estem sentint de fons, i també d'aquesta obra que va ser composta exactament aquest any, 1772, la Sinfonia Concertante en sol major, per a dos violins, violoncel, dos oboès, corda i baix continu en la major, el número de catàleg 34 d'aquest compositor, Johann Christian Bach. Ara en sentim encara uns tastets, una obra que dura un quart d'hora, i aquí us en proposem escoltar uns minutets en la interpretació de Música Antiqua de Colònia, dirigida per Reinhard Goebel.

0: Doncs així s'acaba aquesta sinfonia concertante per a dos violins, violoncel, dos oboès, corda i baix continu en la major, el número de catàleg 34 de la producció, en aquest cas orquestral, concertant, de Johann Christian Bach, un dels Bach, fills de Johann Sebastian Bach, que es va dedicar a la música. Aquest es va instal·lar el 1762 a la ciutat de Londres, on va triomfar, on va escriure molta música, com aquesta que acabem de sentir, i on es va casar amb una eminent soprano italiana que es deia Cecilia Grassi. Aquesta obra va ser composta el 1772 per Johann Christian Bach i aquí hem sentit un tastet només dels dos moviments que té. Hem sentit aquest rondó Allegro assai interpretat pel conjunt Música Antiqua de Colònia que dirigeix Reinhard Goebel.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: I avui, en aquest quart capítol dels Sincronies de Catalunya Música, volem dedicar aquesta estona que ve a continuació a parlar d'un altre dels grans compositors actius, plenament actius, tot i la seva joventut, en aquest any 1772. Wolfgang Amadeus Mozart, el Mozart jove, aquell Mozart que marxa de Salzburg amb 16 anys i torna, després de 4 mesos i mig, d'estada a Itàlia, a Milà concretament, amb 17 anys acabats de fer. És una època realment convulsa, molt agitada en la personalitat d'aquest compositor, un compositor genial que comença a donar ja traces, pistes de la seva intensitat emocional en la seva música.

i ho estem descobrint escoltant les obres que va compondre en aquesta etapa. Des del 28 d'octubre de 1772, que és el moment que marxa amb son pare de Salzburg cap a Milà, on hi arriben el 4 de novembre, i fins a principis del mes de març de 1773, en aquests 4 mesos i mig, va compondre música autènticament deliciosa, com aquesta.

Estem sentint un tastet del seu quartet de corda, un dels quartets de corda milanesos, aquests sis quartets que va compondre Mozart en aquesta etapa. És on Mozart ens explica més coses de la seva personalitat, de les seves inquietuds, del món interior, de tot allò que està vivint, d'aquell noiet que deixa de ser un noiet i passa a ser gairebé un jove o un adult. Ja no és un nen prodigi, és alguna cosa més, i la música ho demostra. Sobretot ho veurem en els seus quartets de corda, però també ens ve molt de gust d'escoltar l'òpera que li havien encomanat a la ciutat de Milà un any enrere i que va motivar aquest viatge. Una òpera titulada Lucio Silla, drama per música, una òpera sèria que es va estrenar el dia de Sant Esteve de 1772. De fet, Mozart va arribar en aquesta ciutat i va haver de començar a treballar com un boig. Ara us expliquem aquestes circumstàncies.

I una curiositat sobre aquesta música que acabem d'escoltar. Hi apareix un altre procediment força curiós. L'ús molt freqüent d'indicacions de caràcter a la partitura, al manuscrit, multiplicades en abundància en alguns moments d'aquesta partitura. Això no és gens habitual. Si en aquest moment de la seva vida utilitza aquest procediment ininterrompudament durant molts mesos, vol dir que Mozart sentia la necessitat d'indicar molts matisos de la seva música que afecten tant a l'expressió psicològica de sentiments com a la gramàtica musical, pròpiament a les notes, a la partitura. És la primera vegada que Mozart fa tantes indicacions de caràcter a sobre d'una partitura. Insistim, és un moment clau, és un punt d'inflexió, un canvi substancial en la manera que té de compondre Mozart, vinculat, evidentment, a la seva vivència d'aquells dies.

En aquells dies finals del mes de novembre, Mozart va començar a escriure també les àries perquè els cantants que havien de protagonitzar aquesta òpera anaven arribant a la ciutat de Milà. Aquest és el període més dur en el qual Wolfgang treballa amb més intensitat i fixeu-vos, a la carta del 5 de desembre revela aquest cansament, aquesta fatiga. Diu el següent: encara tinc 14 fragments per compondre, però aleshores ja hauré acabat. Això li escriu a la seva germana per carta. M'és impossible escriure't gaire, perquè no sé ni el que t'escric. En aquest moment totes les meves idees van sempre i només cap a la meva òpera i corro el perill d'escriure't, en lloc de paraules, notes, i d'escriure't, en lloc d'una carta, una ària. Addio, addio, afegeix Mozart al final d'aquesta carta. Els meus millors sentiments per la nostra vella Nandel. Aquesta vella Nandel no sabem ben bé qui és, si una noieta o algun animal de companyia que tenien a Salzburg, la família Mozart. Diu, envia-li també records al canari, perquè tots dos són, juntament amb tu, els més innocents i els més inofensius de casa nostra. No ho sabem, és una miqueta enigmàtic, però és la carta que li envia el 5 de desembre de 1772 Wolfgang a la seva germana Nanner. El 18 de desembre, Wolfgang acaba finalment Lucio Silla i el primer assaig, amb tots els instruments, està previst pel dia següent, pel dia 19. Per descansar del seu treball esgotador, li torna a escriure a la seva germana una carta que per primera vegada en aquesta estada italiana conté alguns fragments en broma. És una carta plena d'humor. I l'escriu el 18 de desembre. Li diu el següent: estimada germana, demà menjarem a casa del senyor Maier.

Tu què creus, endevina? Doncs perquè ens ha convidat. L'assaig de demà tindrà lloc al teatre i l'empresari, el senyor Castiglioni, diu Wolfgang, m'ha demanat que no li digui a ningú, perquè si no, tot el món vindrà i això no ho volem. Per tant, filla meva, li diu Wolfgang a sa germana, et prego que no em parlis a ningú, que no li digues a ningú, filla meva, per evitar que vingui molta gent, filla meva. Fixeu-vos, bromes, evidentment, de Wolfgang a la seva germana. I acaba dient-li, adeu, pulmó meu, et faig petons, fetge meu, segueix com sempre, estómac meu, el teu indigne frater germà, Wolfgang. T'ho prego, estimada germana, em pica molt, grata'm.

Doncs això és el que li diu Wolfgang a la seva germana per carta el 18 de desembre de 1772. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quin humor i quina complicitat també amb la seva germana, que és la dedicatària, la destinatària de les úniques cartes amb consistència que envia Wolfgang durant aquests 4 mesos i mig. I aquesta que us acabem de llegir, són extractes, òbviament, és l'única carta que conté bromes, algun sentit de l'humor, una miqueta de frivolitat, perquè tota la resta no ho són gens ni mica. Els assajos segueixen amb tota normalitat en aquells dies del mes de desembre i la senyora Michis, que és la que té el paper principal de Lucio Silla, la soprano que l'ha de cantar, es declara molt satisfeta per les àries que Wolfgang ha escrit per ella. Segons Leopold, a més, es va convertir en una de les millors amigues que va tenir Wolfgang a Itàlia. Leopold ja no parla en aquesta ocasió de boicots o de confabulació, com havia fet en ocasió de les representacions del Mitrídate 2 anys enrere. Recordem que el Mitrídate Re di Ponto, la primera òpera que havia escrit per a Milà, s'havia estrenat també el dia de Sant Esteve, però de 1770, 2 anys enrere. Ara tot va sobre rodes i l'èxit sembla assegurat. Els Mozart celebren el Nadal a casa del majordom del comte Firmian, el senyor Germani. Wolfgang, de fet, en aquells dies previs a Nadal i a l'estrena de l'òpera, fa 3 actuacions seguides a la residència del comte Firmian i el dia 26, finalment, s'estrena Lucio Silla.

Lucho Silla acaba sent un èxit i realment ho sabem perquè es representa fins a 20 vegades en 20 ocasions, 20 funcions se'n fan durant aquell hivern del 1773. Per tant, segueix veient-se i la gent continua estimant aquesta òpera. Lucho Silla, drama per música, la primera òpera sèrie que va compondre amb consistència Wolfgang Amadeus Mozart. De fet, va posar tota la bona voluntat per escriure àries de bravura ben boniques, amb ornamentacions ben florides, amb cadències vocals, pel lluïment dels cantants, pel primo uomo, que és Rauzzini. Després el tindrem relacionat a Rauzzini en el quart capítol. En tornarem a parlar perquè Rauzzini, aquest castrat que s'acaba fent amic de Wolfgang, és el dedicatari del famós motet per a soprano i orquestra Exultate Jubilate, que l'escriu el 17 de gener de 1773, quan ja s'estan fent les funcions finals d'aquesta òpera Lucio Silla. Rauzzini és el dedicatari no només d'algunes de les àries més boniques d'aquesta òpera, sinó també del motet Exultate Jubilate. També escriu boniques àries per la prima donna i no pot oblidar aquella febre d'experimentació simfònica. Wolfgang augmenta la riquesa i la importància de l'acompanyament orquestral. Encara més, en lloc de subordinar tot el virtuosisme de les veus i dels cantants, tendeix a considerar la veu humana com el primer, el més important dels instruments d'aquesta obra i a integrar-lo com a tal en una mena de síntesi simfònica. Tot això, sens dubte, segur que va desconcertar molt els melòmans milanesos que van escoltar aquesta òpera i segurament va decepcionar els grans amants del bel canto. Per tant,

Podríem dir que totes aquestes innovacions revolucionàries ja no devien entusiasmar tant el públic milanès que veia la música d'aquell jove, no pas d'aquell nen, com una cosa una mica estranya. Està naixent el Mozart dramaturg, un Mozart molt més agosarat i que fa música amb molta més consistència i maduresa. Doncs ara us proposem escoltar una selecció del primer i del segon acte d'aquesta òpera Lucio Silla de Wolfgang Amadeus Mozart, el Kegel 135, que es va estrenar, recordem-ho, el 26 de desembre de 1772. I la versió que us proposem és de luxe, ja ho veureu, és un enregistrament del segell Teldec de l'any 1990, però el dirigeix Nikolaus Harnoncourt, al capdavant d'un conjunt de solistes de luxe: Edita Gruberova, Cecilia Bartoli, Peter Schreier, Don Upshaw i Yvonne Kenny, amb ells el cor Arnold Schoenberg de Viena i el Concertus Musicus de Viena. Nikolaus Harnoncourt al capdavant d'aquesta versió magnífica de Lucio Silla, l'òpera sèrie drama per música Kegel 135 de Wolfgang Amadeus Mozart. Gaudiu-ne!

0: Doncs així s'acaba el segon acte d'aquesta òpera, Lucio Silla, drama per música, òpera sèrie Kegel 135 de Wolfgang Amadeus Mozart. Aquesta òpera que es va estrenar, recordem-ho, a la ciutat de Milà el dia de Sant Esteve de 1772 i que durant aquells mesos d'hivern a Milà se'n van fer fins a 20 funcions. Va ser un èxit, tot i que la gent devia veure que allò era una cosa una mica estranya. No era el que esperaven, preferien una cosa més senzilla, més frívola. I aquí hi ha molt de contingut, perquè Mozart dona una categoria molt important als personatges. Comença a descriure'ls a través de la seva música. Fixeu-vos que diferent cantaven l'un personatge, un cantant, que l'altre. I això és l'inici d'aquest sentit dramàtic d'aquest Mozart que ja neix com a dramaturg a través d'aquesta òpera. Fixeu-vos que el conjunt de solistes era realment de luxe: Peter Schreier, tenor; Edita Gruberova, Cecilia Bartoli, Don Upshaw i Yvonne Kenny; amb ells el cor Arnold Schönberg de Viena i el Concertus Musicus de Viena, dirigits per Nikolaus Harnoncourt.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest quart capítol del Sincronies de Catalunya Música, avui amb música de Johann Christian Bach, del Bach de Londres, i també de Wolfgang Amadeus Mozart. Curiosament, es van conèixer. Quan era molt jovenet, quan era ben bé un nen, Mozart va visitar Anglaterra, acompanyat pel seu pare i per la seva germana, i van conèixer Johann Christian Bach. Per tant, hi ha aquesta connexió també fora del lloc on van néixer, tant un com l'altre. Johann Christian Bach va néixer a Leipzig el 1735 i en aquesta època, en aquest 1772, tenia 37 anys. Mozart en tenia 16. I els hem volgut relacionar en aquest quart capítol del Sincronies, que està dedicat a explorar i escoltar la música generada, creada o estrenada aquest any 1772. Esperem que hagi estat tota una descoberta. Demà més, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria, autor dels guions, de la selecció musical, del muntatge i de la idea d'aquest programa. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dijous. A reveure i fins demà.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarria.

0: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. Jan Garbarek, Charlie Hayden i Egberto Gismonti van treballar en trio un parell d'anys a finals de la dècada dels 70. Han quedat per a la posteritat mostres de la seva compenetració tant en les gravacions d'estudi que van fer per al segell SM com també en els enregistraments d'alguns dels seus concerts. Avui al cafè sentirem aquesta trobada, la trobada entre tres grans músics, les interseccions entre la música escandinava, la nord-americana i la brasilera.

Amb una compenetració pròpia de les formacions cambrístiques clàssiques, sentíem el saxofonista noruec Jan Garbarek, el contrabaixista nord-americà Charlie Hayden i el guitarrista i pianista brasiler Egberto Gismonti tocant una melodia original de Gismonti, l'Equilibrista.

Mágico, trobada el 1984 de Charlie Haden, Jan Garbarek i Egiberto Gismonti. Les interseccions entre els bagatges d'aquests tres músics sonen també en aquesta gravació que feien en directe l'any 81.

Gravació feta en directe a la Casa Amèrica de Munic l'abril del 1981 i que el segell SM va rescatar dels seus arxius i publicar el 2012. Marxarem amb dues melodies populars escandinaves que Jan Garbarek va arranjar per aquest trio màgic amb Charlie Haden i Egberto Gismonti. Més jazz a les 11 aquí al nostre club. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.
4: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. El programa de l'última edició de les Jornades de Música Antiga de Herne es va inspirar en el triple lema de reduir, reutilitzar i reciclar i la sostenibilitat creativa des de l'edat mitjana fins al període clàssic. I el concert d'avui, titulat Transmesa de forma innovadora, ens presenta tot un calidoscopi d'adaptacions creatives de peces dels segles XVI i XVII. Peces de Byrd, Pretorius, Cabezón, Aranès, Morley i d'altres, revisades i reinterpretades per Caterina Boimel i la Capella de la Torre, un conjunt format majoritàriament per instruments de vent i especialitzat en música medieval i del Renaixement. Concert enregistrat per la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, la VDR, el novembre del 2024 a l'Església de la Santa Creu de Herne i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'art prospera amb la innovació. En cada època, l'anhel ha estat crear alguna cosa completament nova. I tanmateix, des del Renaixement, els compositors, malgrat el seu impuls per la innovació, s'han inspirat en l'immens repertori dels seus predecessors, jugant amb cites, fragments melòdics, amb l'adaptació d'obres antigues per noves instrumentacions o amb embelliments de models anteriors. Tot això no té fronteres ni temporals ni geogràfiques. I així, amb aquesta premissa, la Capella de la Torre, amb Caterina Boim al capdavant, en aquest concert desplega tot un repertori d'arranjaments creatius de peces dels segles XV al XVII. Recupera i recicla música provinent d'Alemanya, França, Anglaterra, Espanya i Portugal. I ho fa amb veus i amb el ric so dels instruments de vent del Renaixement. En aquest primer bloc ens ofereix una dansa del recull Terpsichore, publicat a Wolfenbüttel el 1611, la Branzle de la Torche de Michael Pretorius. Després del polifonista portuguès Estevão de Brito, sentirem l'himne Lucis Creator Optime. I a continuació, tot un bloc de cançons angleses, 5 cançons. Primer, Twas Over the Hills, una dansa tradicional anglesa. Després, Pastime with Good Company, una balada, la balada del rei Enric VIII, que ens recorda les festes i banquets de la cort anglesa als primers anys del segle XVI. A continuació, William Byrd, John Come Kiss Me Now, l'obra d'un dels compositors més famosos i prolífics del Renaixement anglès, música de l'època isabelina. I abans d'una altra peça de William Byrd, Watkins Ale, sentirem la famosa melodia tradicional del folclore anglès basada en un motiu que segueix la forma anomenada romanesca, Greensleeves.

La Capella de la Torre, amb Caterina Boilm al capdavant, ens ha ofert danses, balades, himnes i cançons de Michel Pretorius, Estefau de Brito, Enric Vuitè i William Byrd. Som a l'última edició de les Jornades de Música Antiga de Hearn, que es va inspirar en el triple lema de reduir, reutilitzar i reciclar i en les possibles declinacions d'aquests conceptes al llarg de la història de la música, des de l'edat mitjana fins al classicisme. Perquè abans que sorgís la mentalitat de la societat de consum d'usar i llençar, durant molt de temps va ser evident aprofitar els residus i les restes. La paraula reciclatge deriva de la paraula grega kyklos, que vol dir cercle, i la idea de reciclatge es basa en un principi fonamental de la natura. La matèria no es descompon, sinó que canvia constantment de forma, passant per un cicle perdurable. I passa el mateix amb la transmissió del repertori musical a les cultures orals tradicionals. Les següents

Les generacions aprenen les cançons i les melodies dels mestres més antics. Amb el temps, varien el que han après, les adapten, sovint de forma inconscient, a les tendències musicals o hi afegeixen...

Bandes de Thomas Wilkes. Després, dues peces d'autor anònim, la dansa La Gamba i la cançó The Dark is My Delight. Altre cop, William Byrd amb la balada introspectiva Fortune My Foe. La Capella de la Torre continuarà l'actuació amb el Tiento del Caballero del gran organista també del Renaixement Antonio de Cabezón i amb el madrigal de Thomas Morley April is in my mistress face. Després sentirem la coneguda pavana Belle qui t'aime vie del clergue francès Thoinot Arbeau. Encara després un altre Tiento de Cabezón, aquest sobre La dama la demanda. I finalment una xacona del compositor barroc Lucas Ruiz de Ribayas.

Madrigals, danses, tientos, pavanes i xacones de Thomas Wilkes, William Byrd, Antonio de Cabezón, Thomas Morley, Tuano Arbour i Lucas Ruiz de Ribaillàs. El concert d'avui, titulat Transmesa de forma innovadora, sentim adaptacions creatives de peces del segle XVI i XVII, peces revisades per la Capella de la Torre, un conjunt format majoritàriament per instruments de vent i especialitzat en música medieval i del Renaixement. El va fundar el 2005 a Berlín l'oboista i especialista en instruments de canya Caterina Boehm. La denominació de capella fa al·lusió als conjunts de ministrers i als instruments que tocaven la xirimia, el corneto o el sacabutx. I el nom de l'ensemble és un homenatge explícit al compositor sevillà Francisco de la Torre, creador de la dansa alta, la peça més representativa d'aquest gènere. El conjunt ha fet més de 30 enregistraments discogràfics centrats en la música dels segles XV fins al XVII. I ara, el tercer i últim bloc, arriba la música nadalenca amb un villancet d'autor anònim Soel Encina, el ballet de Mijael Pretorius, la Nadala o lo Bono Novello, també d'autor anònim, i el simpàtic villancet Un sarao de la Chacona de Juan Arañez.

La Capella de la Torre amb Caterina Boilm al capdavant ha acabat aquest concert a l'església de la Santa Creu de Herne amb aquest villancet del compositor barroc Juan Arañés, un sarao de la Chacona. Abans i per aquest ordre hem sentit el villancet Soel Enzina, el ballet de Miguel Pretorius i la Nadala o Lo Bono Novello. I encara abans de marxar, abans de plegar en aquest concert de les Jornades de Música Antiga de Herne, la Capella de la Torre ofereix al públic alemany dos visos, Nel Apparir del Sempiterno Solo de Francisco de Soto i la Chanson de Miguel Tutabella de Vincenzo Calestani.

0: Nel parir del Sempiterno Solo de Francisco de Soto i de Damigella Tutta Bella de Vincenzo Calestani. Són els dos visos que ha ofert la Capella de la Torre en aquest concert de les Jornades de Música Antiga de Herne, que en aquesta edició es van centrar en el triple lema de reduir, reutilitzar i reciclar i en la sostenibilitat creativa des de l'edat mitjana fins al període clàssic. En aquest concert, titulat Transmesa de forma innovadora, hem sentit tot un recull d'adaptacions creatives de peces dels segles XVI i XVII, peces de Byrd, Pretorius, Cabezón, Aranyés, Morley i d'altres, revisades i reinterpretades per Caterina Boilm i la Capella de la Torre. Concert enregistrat per la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, la VDR, el novembre del 2024 a l'Església de la Santa Creu de Herne. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. I demà un altre concert de les mateixes Jornades de Música Antiga de Herne, aquest a càrrec de l'Arsenale Sonoro, que ens redescobrirà un oratori de principis del segle XVIII de Bolonya. Recordeu que tots els concerts que us oferim els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Continuem ara amb música del compositor francès Albert Roussel. Sentim una de les seves quatre simfonies, la número 2, en si bemoll major, el seu opus 23, una composició de l'any 1921 que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Ràdio França, dirigida per Marek Janowski.

Un enregistrament de l'any 1993 en què l'Orquestra Filarmònica de Radio França, dirigida per Marek Janowski, ens oferia aquesta sinfonia número 2 en si bemoll major, l'opus 23 del compositor francès Albert Roussel.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglas, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: La Traviata, el títol més popular de Giuseppe Verdi, amb la soprano lleidatana Montserrat Seró en el seu debut com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran Andrés Sánchez Juglar, tenor, com Alfredo, i el baríton Àngel Òdena, en el rol de Germón, dirigits pel mestre Daniel Gil de Tejada, al capdavant del cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem del paper de pares i mares en l'educació musical de les criatures. I ens preguntarem quan els progenitors els acompanyen bé i quan condicionen massa. I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som dijous 21 de maig, és hora de començar. Tot és a punt a l'estudi del programa. Avui, com cada dijous, secció de dansa, però també molts altres continguts que us desvelem de seguida.
3: Per tant, ara és moment de saber de què i amb qui parlem avui.
2: Avui, a l'assaig general...
3: Doncs avui parlarem, i de fet ja els tenim aquí preparats, d'una banda amb la flautista Angie Obin, que dissabte té una cita a Terrassa amb el seu quintet, i també tenim amb nosaltres el contrabaixista Nico Ordóñez, que avui també sentirem en directe, i és que tots dos tenen entre mans un projecte que va una mica més enllà de la música i que avui també comentarem si el temps ens ho permet. De moment ja els saludem. Angie i Nico, molt bona tarda, molt benvinguts.
4: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Saludem també la Clàudia Brufau, que és amb nosaltres per acostar-nos una setmana més a la dansa. Bona tarda, Clàudia.
6: Bona tarda. Avui parlarem de Girona Moviment amb el director artístic de l'esdeveniment, David Rodríguez. Enguany aquesta iniciativa benèfica que apropa la dansa a la província de Girona i que recapta fons per lluitar contra el càncer, arriba a la seva desena edició i tindrà lloc del 2 al 5 de juliol.
3: I després de la secció de dansa acabarem el programa acompanyats de Víctor García de Gomar, que ve a presentar-nos els concerts que són a punt d'arribar per celebrar el 20è aniversari de l'Auditori de Girona. Doncs aquest és el menú que tenim preparat per avui. Ens plau molt de degustar-los amb vosaltres des d'ara i fins les 7 ens hi posem.

0: Doncs entrem ja en matèria. Com dèiem, ara mateix el sumari. Dissabte, la flautista Angie Jobin fa parada a la Nova Jescapa de Terrassa per oferir una actuació a quintet amb alguns dels músics més destacats de l'escena jazzística més propera. Ara ho comentarem tot plegat. I, per cert, gràcies, Angie, i gràcies, Nico, que també hem presentat per ser aquí avui i haver coincidit, que sabem que els músics sempre esteu molt, molt liats, com es diria, i, per tant, gràcies per haver coincidit i poder fer aquesta visita. Per començar, si et sembla, Angie, parlant una mica del plantejament, no?, d'aquest concert. Aquí seràs al costat de Bill McHenry, Masa Kamaguchi, Estefania Chamorro i Lucía Fumero, sí. La qual cosa no està gens malament.
1: Sí, no, estaré molt bé acompanyada aquest dissabte. Cada músic, bueno, de fet, és que són músics que d'ensueño, no? I la veritat que és una banda que estic molt contenta de poder presentar en la Nova Jazz Cava, que és un club de jazz mític, no? Aquí de Catalunya, no? I nada, contenta, molt contenta.
0: De fet, ja hi havies actuat, a la Nova Jazz Cava.
1: Sí, a la Nova Jazz Cava ja havia actuat, crec que fa 2 anys o així, ja havia tocat, però el projecte que estava tocant era de quartet, que era con el Horacio Fumero, el Gorka Benítez i a la bateria la Estefi Chamorro també, l'Estefania Chamorro, un superquartet també. Però sí, encara ara també estaré presentant un àlbum, així que és una molt bona oportunitat per presentar música nova també.
0: Això és el que ara t'anava a preguntar. Per on passarà una mica el repertori per aquestes composicions pròpies, no?, que ja fa temps que estàs elaborant, no?
1: Sí. Moltes de les composicions, bueno, la he gravat l'any passat gràcies a la Carta Blanca del Festival d'Igualada. I gràcies a aquesta oportunitat he pogut gravar el disc que saldrà el mes que ve, que com títol Luz, que bàsicament és el disc està inspirat en la meva, com se dice?
2: Besàvia.
1: Molt vale, bé. Que ella ha sigut molt important en la meva vida, i llavors és un agraïment, no? I a totes les mentores i professores i a totes les persones que han estat amb mi i apoyant-me, no? En la música, en el món, en la vida també.
0: Sí. Besàvia panamenya també, perquè tu ets de Panamà, per qui no ho sàpiga, no? Tot i que fa 5 o 6 anys, que ets aquí a Catalunya, no?
1: Sí.
0: I també has passat pels Estats Units, vas estar al Berkeley, per exemple.
1: Sí, a Boston i després a Nova York. He estat vivint ahí a Nova York i després m'he mudat aquí, a Barcelona.
0: Per tenir unes pistes més de per on va aquest nou treball, ja sé que és difícil descriure la música, parlar de música en paraules, però... Sí. Una mica com el descriuries? Com a atmosferes, com a sonoritat, com a... estilísticament, potser, si es pot dir així.
1: Sí, molt vanguardista. Hi ha sonoritats de free jazz, hi ha també swing, bebop, també. És un compendio de moltes sonoritats, no? Sí, i això, música latina no tant, però són composicions meves, la gran majoria, unes altres que són arreglos d'un baixista que se llama Santi De Briano, que és un músic molt conegut i mític i que fue mentor mío també, que és de Nueva York, que és panameño, però creció en Nueva York i nada, és esto, mucho free jazz, mucha libertat, no?, d'improvisació, composicions meves, tot això. Sí.
0: Hem de dir que tu també has passat pel Conservatori del Liceu, alguna vegada, o has tingut vincle amb diversos músics que han estudiat allà, també?
1: Sí.
0: Al final tots sou una gran família, per tant...
1: Sí, com el Toni Baquer, que he tingut l'oportunitat de tocar bastant amb el Toni Baquer, bueno, el Bill McHenry també, que ara està també de profe, no? El màster, el Gorka també, sí, sí, hi ha moltíssim, moltíssima gent que ha pogut tocar. De fet, la meva parella, Nico.
3: Sí, jo vaig fer el primer any de Liceu abans de marxar als Estats Units, però estava tocant el violí llavors i era una altra història.
0: Sí. Ara recordem que també estàs tu aquí, Nico, que no ens sentíem parlar, però ja ens va bé que heu fet aquest... heu començat, perquè el tema que ens tocareu avui, que això també és important d'explicar-ho, té a veure amb un projecte, podem dir, musical i audiovisual, no?, que es diu The Ballot or the Ballet. Sí. No sé si ho he pronunciat del tot bé, però és música amb un documental muntat o guionat, vaja, per Guiu Ballbé, que heu presentat en alguns festivals. Sí. Expliqueu-nos una mica d'on surt tot plegat i què expliqueu aquí o què voleu reivindicar aquí.
3: Bé, el projecte surt doncs, l'Angie, durant moments de protesta que crec que coneixem tots una mica, no?, a Estats Units, va proposar, bueno, va començar a treballar amb aquest tema a nivell musical i creia que havíem de fer alguna cosa més, que si no es quedava una mica curt en el terme de que no acabava d'expressar completament, no?, el sentiment. Llavors jo en aquell moment doncs, era part musical també i bueno, vam pensar en produir un vídeo, un petit... Sí, va començar com a vídeo, va quedar gairebé com a mini documental o vídeo protesta, no? Es podria considerar potser una mica des del punt de vista que es miri. I vam decidir doncs, parlar amb el Guiu Ballbé, que és un company nostre, també doncs, és un noi que va estudiar música molts anys amb mi a l'escola, llavors sabem que té aquesta sensibilitat per entendre més enllà de la imatge i poder doncs, ajuntar aquests dos mons, no?, i reflectar realment i reflectir el que buscàvem amb aquest tema. No?
0: Hem de recordar que això ve d'un speech, com si diguéssim, de Malcolm X, no?
1: Sí, sí.
0: De Ballot or the Ballet, que vol dir les paperetes o les bales, no?, al final.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, és un discurs molt... La veritat que és un dels més importants. Aquest discurs passó en el 64, on, clar, en ese entonces, la gent afroamericana no tenien el dret de votar. I més que votar, hi havia una sèrie de coses de drets civils que no tenien. I el Malcolm X fue una figura molt important en aquest moviment, no?, d'aquest any, que gràcies a ell, Martin Luther King i altres activistes han pogut aconseguir moltíssimes coses, però encara falten més, no?
0: Uh-huh. I aquest documental o vídeo protesta, com li vulguem dir, es pot veure, eh?
1: Sí, al YouTube se lo podem encontrar com sí. The Ballot or the Bullet.
0: Uh-huh. I a partir d'aquí us han vingut ganes de fer més projectes d'aquest tipus que uneixin imatge i música? M'imagino que sí, no?
1: Sí, sí, sí, sempre. Crec que la imatge és molt important i també la música, no?

0: dona moltíssim més, bueno, diferents més mensatges, i crec que la contextualitzar ambas artes dona una cosa molt, molt fort, jo crec, una visual, no solament visual, també de música, no? D'escutxar...
1: Sí, jo crec que des de, a més, arrel d'aquest projecte, la resta de projectes que hem anat treballant amb l'Angie, hem intentat realment reflectir des de l'àlbum, que ja veureu la portada, el tractament de la portada, del sobre del LP, que sembla que s'ha gravat un vinil, és un tractament molt curat, una imatge treballada amb una artista gràfica, afincada aquí a Barcelona, bueno, aquí a Barcelona també, doncs, rellevant. Hem fet un altre vídeo que es diu For Mr. G, que, bueno, aquest tema el podeu escoltar també el nou àlbum. Es va gravar a Underpool Studios, vam fer també un tractament visual doncs, una mica especial, no? Sempre intentant trobar aquesta narrativa dintre de la música, encara que sigui música a l'estudi, no? Que a vegades costa transmetre les energies, les emocions i tot el que hi ha darrere quan un estudi, doncs, no, queda una mica fred a vegades. Llavors, bueno, creiem que crear una línia també visual i aquest imaginari és important de cara a l'escolta.
2: Doncs estarem atents a la sortida del disc Luz, és el títol,
0: el títol, sí.
2: No m'entès bé, Luz. Doncs estarem atents. Ara el que volem és sentir el que ens heu preparat en directe, que es titula, doncs, com aquest treball, no? The Ballot or the Bullet. Doncs com vulgueu, si us voleu situar als vostres llocs, recordem que ara estem en disposició d'escoltar en directe Angie Jobin a la flauta i Nico Ordóñez al contrabaix. Per tant, ara, The Ballot or The Bullet. Esperem que es vagin preparant. Fins i tot l'Angie porta una percussió al peu. Ara mateix. Mireu.

0: Doncs ells són Angie Iovine i Nicolás, o Nico Ordóñez, flauta i contrabaix, amb aquest The Ballot or The Ballet. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort amb tots els projectes.
1: Moltes gràcies.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
4: Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents. A Catalunya Música.
0: Passant 2 minutes o 3 d'un quart de 7 de la tarda, seguim en directe a l'assaig general i ara seguim repassant en format més breu l'actualitat.
5: Parlant-vos, entre d'altres, de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que interpreta demà Ravel i Brahms al Teatre Auditori Emma Vilarasau.
0: La formació vallesana interpretarà la pavana per una infanta difunta de Ravel, original per piano instrumentat pel mateix compositor, amb el solista Vincent Larderet i la Sinfonia número 1 de Brahms, tot sota la batuta del titular de l'orquestra, Salvador Brotons.
5: La Fundació La Caixa, l'Escola Superior de Música Reina Sofia i la Fundació Conservatori Liceu creen el projecte de col·laboració artística Contrapunt.
0: Aquest dissabte i fins al 31 de maig tindrà lloc a la xarxa de CaixaForum la gira de concerts a càrrec d'estudiants d'aquests centres formatius que han treballat conjuntament durant diverses setmanes. El programa artístic reflecteix la idea de diàleg entre tradició i contemporaneïtat, una obra del gran repertori, l'idili de Siegfried de Wagner i una de la compositora Louise Farrenc, així com un cicle de cançons compostes per estudiants i graduats de totes dues institucions.
5: I una nova edició del Barcelona s'omple de pianos torna divendres al centre de la ciutat.
0: Es tracta d'una iniciativa del concurs internacional Maria Canals i la Fundació Occident que posa diversos pianos de cua a disposició de tota la ciutadania. Jordi Vivancos, director del prestigiós concurs, ens situa aquesta proposta.
6: Durant tot el dia, entre les 11 i les 8 del vespre, posarà a disposició de la ciutadania 10 pianos de cua que podrà tocar qualsevol persona tingui el nivell que tingui. Realment és una iniciativa que vol convertir la ciutat en un escenari. Enguany, tot el Consell de Cent, des d'Enric Granados fins al Passeig de Sant Joan, amb un punt especial que serà l'Arc de Triomf, on hi haurà un piano de gran cua, que és aquest instrument que normalment està als auditoris i sales de concert, i que per un dia estarà també al carrer a disposició de qualsevol persona que vulgui gaudir d'aquesta oportunitat única.
0: Des de l'any 2012, la iniciativa s'ha anat extenent per altres ciutats. A Barcelona, Madrid i Bilbao es fa anualment i en dues ciutats més de manera itinerant. I fet aquest repàs, ara és moment de parlar de dansa.

0: La dansa, amb Clàudia Brufà.
1: Doncs sí, quan passen 5 minuts d'un quart de 7, seguim en directe. Ara, Clàudia, ens traslladem a Girona per parlar d'una iniciativa molt saludable, oi?
2: Sí, Girona en Moviment posa l'accent en la salut, tant a través dels tallers que s'organitzen com perquè recapten diners per a la lluita contra el càncer. Enguany celebren els 10 anys i per parlar-nos del projecte i d'aquesta edició ens acompanya en David Rodríguez, el director artístic del projecte. Bona tarda, David.
3: Bona tarda, Clàudia.
2: Projectes com aquests, 10 anys, són tot una fita. Quina impressió fa quan mires enrere?
3: La veritat és que impressiona molt, tant a nivell professional com personal. De fet, ara quan miro enrere i penso que han passat ja 10 anys, hi ha molta emoció però també molt d'agraïment. De fet, Girona Moviment va començar gairebé com un, sí, com un somni, podríem dir, amb la voluntat de connectar la dansa, la salut, la solidaritat, i avui veiem doncs, que s'ha convertit en un projecte que és molt estimat, tant per la ciutat com pel públic, i és molt emocionant també veure tota la gent que ho ha fet possible i les seves trajectòries, com han evolucionat, els artistes, els voluntaris, les institucions, professionals de salut, espectadors, que ens han acompanyat durant aquests anys. La veritat és que és una fita molt, molt bonica. Estic

0: El 2017, l'Associació Cultura en Moviment i la Fundació Uncolliga de Girona van unir forces per impulsar aquest projecte. El fundador és en David Rodríguez, ballarí i coreògraf amb una trajectòria internacional molt sòlida. Per posar alguns exemples, en David ha ballat al Béjar Ballet de Lausana i ha coreografiat per la companyia Gautier Dans de Stuttgart. En David, que viu a Lausana, també és gestor cultural. Es dedica, entre altres coses, a la coordinació de projectes de la Lliga Suïssa contra el Càncer. Tot i que fa anys que vius i treballes a Suïssa, David, encara tens molt de vincle amb la teva ciutat natal, Girona. Ara ens parlaves, ens feia una petita retrospectiva, no?, de com veies aquests 10 anys així. Però com sorgeix aquesta idea de Girona Moviment?
1: Doncs la veritat és que tot va començar d'una manera molt senzilla. Era un sopar entre ballarins gironins durant les vacances d'estiu, perquè bueno, ens trobàvem per poder-nos veure, perquè durant l'any doncs, estàvem a fora, i estàvem parlant de tot i res fins que vam dir a veu alta allò que tots pensàvem des de feia anys, no? Que és que no havíem ballat mai a casa, que els nostres pares, avis, amics no ens havien vist gairebé mai sobre un escenari, perquè la majoria doncs, treballàvem lluny, doncs, a Stuttgart, a Hamburg, a Poznan, a Londres, però a Catalunya gairebé no se'ns veia. I aquell comentari va quedar una mica flotant i jo ja estava estudiant gestió cultural i bueno, vaig sortir d'aquella trobada amb una idea obstinada, no? De que si el país no ens havia ofert un escenari, potser érem nosaltres que l'havíem de construir, no? Havíem de construir una oportunitat. I llavors doncs, hi va afegir doncs, el fil també del càncer, que em tocava de molt a prop, i la idea va fer un clic, no?, molt ràpid. Vaig pensar, bueno, si podem ajuntar, no?, aquest desig artístic de ser presents aquí, d'apropar els ballarins gironins a Catalunya i, a més, fer-ho per una ajuda real, doncs vaig prendre contacte amb la Fundació Uncolliga Girona i la Lluïsa Ferrer, que en aquell moment era la presidenta de la Fundació, em va escoltar, va trobar que la idea era molt bona i la veritat és que em va obrir les portes i ja no va haver-hi retorn. Ens vam llançar, 2017 ho vam fer al Teatre de Bescanó, i va ser només 2 dies d'una gala amb ballarins gironins, que la sala estava plena, i això ens va motivar doncs, l'any següent de convertir-ho en un festival, i aquí som, 10 anys.
0: Ho heu convertit en un festival, com l'heu anat construint? Perquè pel que veig, doncs, al llarg d'aquests anys, no?, almenys els últims anys, heu anat proposant uns tallers. Com es va madurar aquesta idea?
1: La idea realment és de connectar dos àmbits que a vegades no es parlen molt entre ells, no? El de la cultura, sobretot la dansa, i el de la salut, no? I en aquest cas, sobretot, el tema oncològic. Llavors, totes les activitats i tota la programació, tot el desenvolupament de Girona Moviment ha anat en aquest sentit, no? Com podem promoure la dansa com una eina pel benestar i fer-ho a través d'activitats lúdiques per a tots els públics, tant per la gent doncs, que ara mateix no té un problema de salut específica com persones que pateixen una malaltia com el càncer. I mostrar doncs, que aquesta eina fantàstica que tenim, no?, que fa bé per la salut, pel benestar de tothom i que fins i tot per la recuperació doncs, post-càncer doncs, pot ser una ajuda preciosa. I a partir d'aquí doncs, hem desenvolupat tallers, hem desenvolupat també fins i tot concursos de curtmetratges al llarg dels anys que tractaven dansa i salut, activitats també pels més joves, a discoteques, ball al carrer, espectacles infantils, projectes educatius amb les escoles de primària a Girona, i hem anat evolucionant en aquest sentit fins al que avui veiem que és el festival després de 10 anys.
0: Toqueu moltes tecles, sempre amb

aquest accent a la dansa i a la salut, i del 2 al 5 de juliol doncs celebreu aquesta desena edició. I per commemorar aquesta fita, el passat 29 d'abril, que era el Dia Internacional de la Dansa,

Muriel, el Beto Pérez, que són imatges bueno, emblèmiques no?, d'aquests espectacles que hem pogut tenir, però també que recull amb una mica de text doncs, reflexions, testimonis d'artistes, del públic que ho han fet possible i res, és una obra d'art per tenir, per conservar i sobretot per marcar la trajectòria d'aquests anys no? I de sobretot per la gent també que està interessada en les arts per la salut, que tinguin una referència del que s'ha fet fins ara i si podem doncs, tocar altres cors i arribar a altra gent que estigui doncs, inspirada per aquest moviment de dansa solidària.

0: dèiem que faríeu aquest any, feu el festival això del 2 al 5 de juliol, no em canso de repetir les dates perquè almenys els nostres oients de Girona o per qui estigui fora de Girona també us pugui visitar, ho recordin. Oferireu diferents tallers. Què hi haurà enguany? Ens pots donar alguns exemples d'aquesta oferta formativa i lúdica?
1: Sí, i tant. Doncs fem tallers de dansa i salut. Alguns són específics per persones afectades pel càncer i que tracten sempre aquest lligam entre la dansa i el benestar que pot aportar, no?, per la salut. Doncs són tallers sobre el relat de l'experiència, sobre tècniques de focusing, de meditació també, d'expressió corporal, de sensacions mitjançant, per exemple, el massatge o el moviment. Doncs són tallers que estan donats tant per artistes com per especialistes d'oncolliga, per psiconcòlegs, per exemple, que tracten precisament aquest lligam entre el moviment i el que pot aportar per la salut. I més enllà d'això, a més, aquest any, com a novetat, tenim un grup de persones afectades pel càncer que han començat uns cursos, unes classes de dansa adaptada, precisament per treballar durant el llarg del curs, al llarg de l'any, aquests beneficis, no?, per la dansa. I a part d'això, doncs, tenim altres activitats, tenim una visita guiada a través de la ciutat per descobrir també vins desconeguts i amb una trajectòria dansada també, amb uns espectacles al carrer. Tenim uns tallers també de danses urbanes per ballarins amb la Flàvia Samauro, que ve de París. Tenim també, més pels ballarins, un taller que es diu Performing Well, que convida a explorar activament eines pràctiques que donen suport a l'alt rendiment, però des de mantenint una mica alhora el benestar personal, no? I està donada també per una fundació que treballa precisament aquest tema, la Dance and Creative Wellness Foundation, doncs dansa pels ballarins. I tot això forma part, doncs, de tot un festival. Tenim una silent party també al carrer. I són activitats que són tan lúdiques, algunes una mica més enfocades, doncs, a una introspecció, a un treball personal, i que conviden a tothom a ballar, no? I una mica com l'Organització Mundial de la Salut, doncs, va dir el 2019 que la dansa no només és l'absència, no?, de la malaltia, sinó és aquest estat de benestar complet, físic, emocional, social.
0: Ara que m'has explicat tot aquest ventall d'activitats que esteu organitzant, em preguntava si des del món de la dansa, des dels professionals de la dansa, hi ha una formació cap a la salut, si han de fer-ho de manera autodidacta o es poden formar, i si des del món, per exemple, científic o del món de la salut s'estudia de manera molt rigorosa o científica els beneficis de la dansa.
1: Sí, precisament avui dia hi ha una literatura científica bastant avançada sobre aquest tema i hi ha hagut fins i tot una proliferació d'articles acadèmics en aquest sentit al llarg dels anys i està demostrat que la dansa és una intervenció multimodal que en un sol acte, doncs, hi conviuen aquest contacte social, l'activació física, l'expressió emocional, l'atenció plena i el sentit, i que ja es pot fins i tot mesurar de quina manera, doncs, pot millorar la qualitat de vida a persones que travessen una malaltia com el càncer. I avui dia, doncs, cada vegada, doncs, tendim més, ho espero, de fet és una mica la intenció del festival és de promoure la dansa pel benestar i que cada vegada es prescrigui.

0: dos. Enguany, quins artistes hi participen i quin repertori es mostrarà en aquesta gala?
1: Tindrem una gala molt maca aquest any, a més una mica del fet que sigui els 10 anys. Clar. Hem volgut, evidentment, doncs, portar gent nova, però sobretot donar espai a molts ballarins que han vingut al llarg d'aquests 10 anys i la majoria, doncs, catalans, no?, que estan ballant arreu. I entre ells, doncs, tenim ballarins una mica per tot arreu. Tenim ballarins del Ballet de l'Òpera de Lyon, del Philadelphia Ballet als Estats Units, de l'Òpera de Bucarest, de Stuttgart Ballet, Alemanya, de Suïssa, del Basel Ballet o fins i tot del Ballet Nacional d'Ucraïna, del Ballet de Dessau, Alemanya. Doncs tenim fins i tot peces amb un repertori, de fet, molt, intentem que sigui molt divers, doncs, tant clàssic com neoclàssic, contemporani, però aquest any fins i tot tindrem una mica de tango, de flamenc, una mica per mostrar tot aquest ventall preciós de la dansa, no? I tenim diversos ballarins catalans, entre ells el Marc Balló, tenim també el Pau Pujol, que està al Philadelphia Ballet, tindrem el Said Ramos, que està al Prado de Roma també, l'Ada González, del Ballet de Bucarest, l'Alba Nadal, i ells, doncs, venen també amb altres ballarins, no? Em deixo ara el Martí Paixà, de l'Stuttgart Ballet, que torna després d'uns quants anys que ja havia participat, i després altres també ballarins de fora, com la Sandra Bordeu, el Mauro Gautier del Basel Ballet, o fins i tot el Vitali Netrunenko del Ballet d'Ucraïna, o el Jeshua Costa del Ballet de Lió, que venen a fer aquest repertori una mica diferent. Tenim coreògrafs més clàssics, evidentment, com Petit Pas, però també tenim més neoclàssics, com el David Dawson. Tenim coreografies del John Cranko, precisament perquè el Martí Paixà està a Stuttgart, del Kevin O'Day. Doncs la idea és una mica mostrar aquesta diversitat de colors de la dansa, i per aquells que ja l'estimen i per aquells que la descobreixen per primera vegada.
0: Déu-n'hi-do, teniu aquí una gran participació, eh? Hi ha molts ballarins i ballarines en aquesta gala.
1: Sí, és fantàstic, i precisament aquests 10 anys també... Estic molt emocionat que hàgim arribat fins aquí, però sobretot gràcies a ells, gràcies a tots aquests artistes que m'han fet confiança per a l'organització, que s'han sentit a gust de venir a Girona, fins i tot durant les seves vacances, per poder ballar contra el càncer, i no hi ha res de més bonic. I aquests 10 anys, sempre els hi dic, però aquests 10 anys especialment, doncs, unes gràcies enormes a tots ells que ho han fet possible i que han donat aquesta qualitat increïble de dansa a Girona. I res, només aprofitar per dir-los que sense ells això no hauria estat possible.
0: I per tu, David, què és Girona Moviment? Com a ballarí, com a gestor cultural, no? Perquè són dues vessants teves, no?, que es complementen molt.
1: Sí, i de fet, l'altre dia estava parlant amb un amic i dèiem, de forma una mica cliché, no?, però que donar és rebre, i crec que Girona Moviment per mi ha estat precisament això, perquè va néixer com un projecte molt personal, voluntari, però que ha donat una empenta i un impacte molt gran també fins i tot a la meva trajectòria professional, no? I llavors com aquests projectes tan de cor poden esdevenir o poden portar-te a canviar la teva trajectòria tant personal com professional, amb sectors molt variats, i de fet és el que em va portar a estudiar gestió cultural al màster. És el fet de que vaig començar el festival i que vaig dir, ostres, ara necessito eines, no?, per poder desenvolupar tot això. I a Suïssa, doncs, estic també, doncs, fent una mica la mateixa feina de gestió cultural i de, sobretot, fer aquest lligam entre la cultura i la salut. Així que donar és rebre ben bé és veritat, perquè he donat molt, amb molt de gust, amb molt de cor, però també he rebut tantíssim que no ho arribo a explicar.
0: Doncs, David, per poder-nos inscriure en un taller o anar a veure la gala, com ho podem fer?
1: Doncs gironamoviment.com és la pàgina web, i aquí podeu trobar, doncs, la programació, els bitllets, les entrades per la gala i una mica, doncs, tot l'històric del festival, i fins i tot, doncs, veure una mica aquest llibre i com aconseguir-lo.
0: Doncs escolta, David, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
1: Moltíssimes gràcies, Clàudia.
0: Albert, ens retrobem la setmana vinent amb més dansa.
2: Això mateix, fins la setmana vinent. I nosaltres ara no marxem de Girona, perquè, com hem anunciat en el sumari, tenim amb nosaltres ja en Víctor García de Gomar, que ve a presentar-nos els actes de celebració

0: celebració del 20è aniversari de l'Auditori d'aquesta ciutat. De seguida el saludem.
1: Catalunya Música.

0: I aquests últims minuts del programa d'avui, com hem anunciat, els volem passar a Girona, o encara que sigui aquí a l'estudi, amb en Víctor García de Gomar, que ens presentarà els actes del 20è aniversari de l'Auditori Palau de Congressos d'aquesta ciutat. Bona tarda, Víctor.
1: Molt bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos des de Barcelona per presentar-nos tot el que passarà aquests propers dies. De fet, del l'Auditori de Girona en parlem sovint, ja ho saps, i altres vegades sí. Ens has vingut a explicar espectacles. Tu ets l'assessor de la part de clàssica i sabem que hi ha altres persones que porten més altres tasques, però segur que ens pots explicar i recordar també, almenys si més no, on eres tu fa 20 anys, o d'alguna manera, com va néixer l'Auditori.
1: No? Estàvem inaugurant l'Auditori de Girona amb molta emoció, amb l'OBC, però patim moltíssim, perquè en aquell moment, aquella tarda, la Maria Bayo, que era qui cantava les 5 cançons negres, hi havia la Titan de Mahler, com a programa, es trobava fatal, i l'havíem d'estar convencent al camerino, sisplau, perquè cantés, perquè, clar, ja començar cancel·lant part del primer concert era com malfario, no? I la vam convèncer i va sortir, i va sortir molt rodó, i havia tot, hi havia Pasqual Maragall, aleshores president de la Generalitat, que va venir el Joaquim Nadal com a alcalde. Vull dir que hi havia una emoció molt, molt gran, perquè hi havíem estat treballant de valent amb el David Ibáñez i amb tot el grup de l'Auditori, òbviament, per fer possible. Clar, era un terreny, després primer hi havia el concurs arquitectònic, qui va guanyar i la definició de moltes coses. Imagineu, o sigui, el David i jo en aquell moment havíem de pensar que sobretot el muntacàrregues acceptés el tamany d'un piano per pujar i baixar. Com numeràvem les cadires de platea, si hi havia passadís al mig o als laterals, si eren parells, no? Senars, com posàvem tot. O sigui, quan tens l'oportunitat d'obrir un auditori has de passar moltes coses, no? Evacuacions, lavabos, etcètera, el bar, guarda-roba, tot. I no tens aquesta ocasió mai. A vegades ja vas a treballar amb molta sort en molts llocs que ja preexisteixen, però quan has de definir tantes coses, defineixes d'alguna manera l'ànima, no? O aquell recipient que contindrà una ànima, no? I és fantàstic, perquè després, bueno, han vingut molts, molts noms al darrere amb la consideració que un espai sense aquella vibració musical, sense aquell intèrpret que ho fa possible, és un espai buit. I aquesta és la història de 20 anys, no? Poder haver tingut els grandíssims noms del nostre temps. Clar, jo estava recordant, venint cap aquí, no?, una llista, clar, noms tan importants, Jesse Norman a Girona.
0: Sí.
1: Dius, Lori Mazel, Valeri Gergiev, Radu Lupu, Maria Jou Pires, evidentment alguns d'aquests amb la liaison que van fer en el seu moment amb Ibercàmera, però també els nostres, Josep Pons, Jordi Savall, William Christie, Alessandrini, Gerrebegue, Jacobs, jo què sé, Quartet Casals, Maria Canyigaral, el debut a Catalunya de la Maria Dueñas, amb 16 anys, del Pablo Ferrández, entre molts altres, no? Vull dir que,
0: sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Després la mirada, clar, evidentment, el teixit nostre, no? Els cors de Girona fent participatius, el Cor Maragall, la Giu Sinfonia, l'Orquestra de Girona, que aleshores van fer titular el Pablo Eras Casado, quan no tenia cap titularitat ni era tan conegut com ho és ara. Clar, han passat moltes coses. Bueno, sempre tot es pot posar en consideració i en dubte, però algunes coses van ser meravelloses i encara formen part d'aquesta història, no? que també s'ha de poder explicar.
0: I tant. Sens dubte, moltes d'aquestes coses segurament no haurien pogut passar o no en aquests 20 anys sense l'Auditori. Tornant una mica enrere, per tant, l'edifici, si ho he entès bé, d'alguna manera va ser un vestit a mida

0: pensant en les necessitats que tenia la ciutat en aquell moment i en el que havia d'acollir, no?
1: Passàvem d'una sala, aleshores, d'unes 200 poc cadires, que era l'Auditori de Mercè, que era una església, l'Església de la Mercè, desacralitzada i convertida en una platea per allotjar, doncs, una orquestra potser màxim de 25 persones. Es podien arribar a fer un concert de Mozart amb un director playing conducting. Això és el màxim, però no una passió segons Sant Mateu. Això era una titan, una segona de Mahler. Això era impossible i impensable. Però hi havia tot un repertori per presentar per primera vegada a Girona, no? Llavors, d'aquí saltàvem ja a l'Auditori, amb la definició d'un espai que saltàvem de 200 i pico persones a 1.200. Clar, amb aquella situació de pensar, Girona podrà absorbir tota aquesta quantitat de música, de pressupost destinat a música, i aviat es va veure que sí. Clar, evidentment, hi ha moments que punxes o que coincides amb un Barça-Madrid o coses d'aquestes que fa que sigui impossible, no? Però, clar, és que no només apel·la directament a la ciutat, sinó a l'àrea metropolitana, i ja va, doncs, gent que ve del sud de França expressament perquè l'oferta que proposa Girona, doncs, no la troben tampoc arreu, a una distància de 100 quilòmetres, i, per tant, doncs, cap al seu nord, no? I, per tant, baixar a Girona acaba sent una resposta de qualitat. Per tant, sempre ens vam situar una mica això, i també amb el David volíem definir una programació sempre que cridés l'atenció per a aquells concerts que eren una mica exclusius, que només poguessin passar. Aquest és el cas d'aquest 20è aniversari, no? que el situem amb una Alice Davidson, que és una regina absoluta, i clar, que és l'únic concert que fa Catalunya és el nostre. Abans era tot el territori espanyol, però després Madrid va tancar una data, amb la qual no podem dir, perquè fa un ciclo de càmera d'aquests d'elit i es va curar aquest concert, però volíem que fos només el territori espanyol. Però, bueno, que aconseguir una Alice Davidson amb lo demandada que està, dit així una mica, no pel pique, diguem, però encara no ha pogut debutar al Palau de la Música, ha fet molt liceu, té l'oportunitat d'anar a Girona per fer aquest 20è aniversari, va entendre la invitació i allà estarà el dia 23 per fer aquest programa d'Old Schubert.
0: Ara en parlarem de la programació, només per tancar una mica aquesta introducció, que has dit una cosa que és important, perquè va passar molts auditoris que, no sé si a l'Auditori de Girona hi pertany, amb aquella onada d'auditoris que es van construir des dels anys 90 ençà, no?
1: Sí, idea... aquella febre sí, de la pedra i de la construcció quals... municipal.
0: Exacte.
1: Això forma part d'aquell moment, però jo crec que Girona, des de la racionalitat i de la necessitat. És veritat que el salt era enorme, però clar, l'Auditori de la Mercè quedava sempre petit i la programació quedava molt limitada, i el creixement de la ciutat amb demografia feia imaginar que la necessitat de fer un auditori que comparteix, com bé sabeu, aquesta possibilitat de Palau de Congressos alhora, amb la qual l'explotació del propi equipament fa que estigui sempre, cada dia de l'any, ocupat per alguna activitat.
0: I el més important, diria jo, s'ha esmentat abans de passada, entre les moltes formacions, la GIO, per exemple, i com aquesta n'hi deu haver d'altres, són formacions que no existirien tampoc si no hi hagués l'auditori, és a dir, que ha contribuït també a...
1: Clar, pels passava... A crear, no? Dintre del paradigma, diguem, del teixit orquestal de Catalunya, hi havia una paradoxa, que és que Girona, sent que hi havia una necessitat de tenir orquestra, no en tenia. Però, bueno, hi havia l'Orquestra de Girona, que aleshores no dita Orquestra de Girona, sinó Ensemble de Girona, Ensemble Orquestal de Girona. Clar, aleshores, amb el Pablo Eras Casado, va començar a créixer. I va haver pues una reacció també privada, no?, de la GIO, que amb els germans Prat va començar amb molta força, amb molt d'impuls, i, bueno, de cop i volta pues, tenim un grapat de bones orquestres a Girona, de les quals l'Auditori de Girona ha volgut associar-se, però no amb un règim d'exclusivitat, allò de tenir cap en residència, sinó que totes puguin ser convidades. El pressupost és limitat i tot i que voldríem tenir alguna més en residència o totes en residència, és impossible pel tipus de pressupost, perquè casar-se només amb una vol dir un vincle molt intens. Preferim la pluralitat perquè el pressupost no dona per mantenir, diguem, una orquestra en residència. Per tant, des del pressupost, des de les possibilitats, des de la il·lusió, la llibertat en la creació, la llibertat, diguem, en la pàgina en blanc per pensar que cada temporada mereix tenir el millor possible per Girona, doncs preferíem no tenir, ser més lliures i no tenir aquest pes.

0: Entrem en matèria, doncs, amb la programació del 20è aniversari, si vols, que ja s'ha esmentat el gran nom, que ara ja anirem a parlar de Lisa Davidson, però, de fet, la programació inclou o contempla aquests dos àmbits. Hi ha una programació especial de congressos, per dir-ho d'alguna manera, o de reunions que tindran lloc, i després hi ha tot tipus de músiques, perquè hi ha jazz, hi ha Miguel Poveda aquest divendres a les 8 del vespre, hi ha Lisa Davidson, això és dissabte a les 8 de la tarda, ho estem dient, però suposo que les entrades deuen estar esgotadíssimes. No,
1: encara queda alguna cosa. Són 1.200 i ha d'anar creixent. És veritat que el nom de Lisa Davidson és un nom que coneix molta gent, però no és Montserrat Caballé, no és Victoria de Los Ángeles, vull dir que és un nom amb unes potencialitats gegants, amb altres latituds més coneguda, en qui vull dir que està entrant molt fort i, per tant, des d'una aposta de dir... quan aquesta és l'aposta una mica de Girona, no? Quan miris enrere, diràs, carai, tota aquesta gent va passar. I potser en aquell moment potser eren una mica menys coneguts, no? Vam tenir fa uns pocs mesos la Nadine Sierra fent un super recital allà en el marc del 20è aniversari, que és la temporada sencera, no? Però bueno, vull dir que és girar-se i veure tot allò que ha passat.
0: Quin programa farà? Perquè ja que aquest és el teu, entenc que és el teu concert, i és un programa singular, un monogràfic, no?
1: Sí, és un monogràfic. Ella està gravant un disc en relació a Schubert, fa una aparició en dues nits al Wigmore Hall, com una cosa super exclusiva a Londres, no? Que poca gent, 400 persones, que és el que dona el Wigmore Hall per dos dies, accepta, i per tant van voler estirar una prèvia a aquells concerts del Wigmore Hall perquè passés aquest mateix programa de forma molt exclusiu i bueno, evidentment amb la Lisa Davidson ja portem alguns disparos fets, hi ha una relació de confiança i amistat molt personal, li vaig demanar que pogués celebrar amb nosaltres els 20 anys, i va dir, bueno, però ha de ser aquest programa perquè no puc cantar res més perquè em pilla just en aquesta petita gira del Wigmore Hall. I clar, hi ha el bo i millor de Schubert, diguem, els leads més coneguts, però una mica estirats cap a la seva vocalitat. La Lisa Davidson té una veu gegantina, amb uns decibelis, amb una potència, té una caixa toràcica gegant, una alçada, una capacitat de ressonar, i doncs, clar, no farà els lits de major intimitat que necessiten ser cantats gairebé amb uns mitjos planos, sinó que necessita poder exhibir, no? Gairebé com si fos més aviat uns lits d'estraus, però sense Schubert encara. I aquí tenim des de Ganymed, Bach im Frühling, Musenson, Nani, Nocitat d'Esberg, hi ha una mica de tot, el bo i millor del Schubert, una mica més expandit, una mica més obert i extrovertit, doncs amb la veu, diguem, de Lisa Davidson, però aquí també la particularitat del lead és una acció conjunta amb el pianista i amb el James Valier, que és una mica el tàndem, no?, preferit, diguem, de la pròpia Lisa, i a més és un pianista que acompanya moltíssims lideraven. Jo crec que és un tàndem potent per poder celebrar des d'una intimitat amb una gran estrella aquest aniversari.
2: Doncs, sens dubte, una gran proposta. I al costat de la clàssica, diguéssim, ja ho heu anat apuntant, hi ha una proposta de jazz, jo diria de música afroamericana, que és aquest ressò, concert participatiu. Això és diumenge, dia 24, però és que és molt de gran format, perquè veig que d'una banda hi ha la direcció musical d'Adrià Bausó amb la Girona Jazz Project, em sembla, però aquí hi participen doncs des de la Black Music, Big Band, grups diferents, Calavento, l'Aranà, la Girona Big Band,
1: Masoni,
2: que al final també són formacions que potser tampoc existirien, com comentàveu abans, sense aquest pol d'atracció que ha estat l'auditori.
1: Amb el David ha coincidit que cadascú ens complementem molt bé, ens endivinem només de veure'ns, perquè són molts anys de treballar junts. És veritat que té una inclinació particular pel jazz, perquè ell és músic també de jazz, el qual ha volgut estirar, no, la programació perquè hi hagués la presència dels músics de jazz més reconeguts. I quan girem la mirada cap al jazz, el que ha estat a Girona, és com impossible que tota aquella gent, no, de la llista hagi pogut passar per Girona. Gent que fins i tot ja no hi és, com la Jesse Norman, però l'equivalent amb el jazz. No? Clar, això va germinar amb el creixement i naixement d'algunes formacions com la Girona Banda Band, com el Black Music Big Band, no, relacionat amb el festival. Que

que el propi Auditori de Girona ha anat estimulant. I, per tant, des del costat de jazz, igual que fem concerts participatius aquest cap de setmana passat, fèiem un fèiem un Carmina Burana participatiu als Cors de Girona, fèiem aquesta proposta una mica eixamplada del jazz per celebrar l'aniversari amb jazz.

0: Seguim parlant amb Víctor García de Gomar. Recordem, ens queden encara alguns minuts per comentar, potser no ja aquest cap de setmana, que concentra les celebracions de l'aniversari, però tu ho has dit abans, és tota la temporada, que és la del 20è. Han passat, hi ha hagut concerts extraordinaris i en queden encara alguns, que després els comentarem. No sé si t'atreveixes, perquè al final és un moment de fer balanç i també de formular desitjos, no? Si t'atreveixes a dir que li queda pendent a l'Auditori de Girona o què li agradaria fer pels propers anys.
1: El que li queda segurament és acabar de normalitzar alguns repertoris que encara no han trepitjat l'Auditori de Girona. O sigui, és veritat que hem fet Sacre de Prantams, hem fet Turangalila, tenir Turangalila, no tots els auditoris poden tenir la cicatriu, diguem, d'haver posat, no?, una Turangalila. Però jo crec que el que ha de fer qualsevol auditori segurament és validar la música clàssica per la següent generació d'intèrprets, però també de públic, per ser allò necessari i viu. I, per tant, serà el públic qui valida el cànon, però serà també els intèrprets qui proposin aquest cànon. O sigui, és una conversa d'una certa intimitat, però que d'alguna manera no podem donar per fet que la música clàssica no estigui en perill, saps? Perquè realment ho està. Cada vegada necessita d'una dotació econòmica més gran i, per tant, podríem caure amb el risc de que això fos una mena de bola de neu que es pogués fondre a les nostres mans, sense marge de maniobrar quan ja sigui massa tard. Per tant, no només hi ha l'òpera, ja ho dic molt sovint en les qüestions de Liceu, sinó la música clàssica en general té un risc molt, molt important. Per tant, des d'uns recursos públics que donen suport, ara cal donar l'estímul, saber que el públic tingui una mica el cuquet, no?, que vinguin sense perjudicis, perquè la música clàssica pot ser molt estimulant per molta gent, i sé que els nostres oients ho saben perfectament, però hi ha un públic que encara no reconeix aquest camí i que ara no ha trobat una proposta que li sigui estimulant. El que ens cal segurament amb una generació en què mai hem tingut tant accés o aquest infinit accés a la música en general, a la clàssica en particular, Spotify, Apple Music, YouTube, etc. Vull dir que el tema és tenir un bon prescriptor. I el mateix val per qualsevol canal, diguem, com també perquè et portin amb un esforç addicional de diners i d'energia per anar i gaudir d'un concert. Cal triar molt bé el primer dia. Ha de ser seminal. I perquè si fracassem el primer dia, ja no hi ha segon. Però més important que el primer és el segon, perquè és el que valida el gest. I si el gest funciona, ja hi haurà un tercer, un quart, un cinquè. Per tant, la figura del prescriptor, tots els que esteu escoltant ara, sigueu capaços de portar algú, jo no dic a l'Auditori de Girona, però a la música clàssica. I, per tant, sigueu aquells que, amb un coneixement, trieu un concert, que conegueu el programa, que sabeu on està el pinyol, on està l'àrea, on està aquell moviment preciós, per agafar de la mà algú i dir, ara ve el moment, i que ho hagin preparat. Només que es llegeixin 4 punts al ChatGPT o al Wikipedia, que tinguin certa informació i que coneguin o puguin reconèixer a la sala allò que han preparat prèviament, el gaudi és exponencial. Això garanteix el segon dia. I el segon dia d'encertar de la mateixa manera que el primer o fins i tot una mica millor. I si això passa, ja tenim un nou oient guanyat. Mm-hmm.
0: Per sort de dies, em proposeu molts a l'Auditori de Girona. No sé si abans d'acabar vols fer alguna altra recomanació o destacat.
1: Tenim el 31 de maig un projecte molt bonic, molt exclusiu, sí, per l'Auditori de Girona, que és la passió d'Arbopart en el marc d'aquest aniversari especial. L'Arbopart està molt fràgil en aquest moment, ha tingut 4 ictus en els últims 3 anys, està molt, molt fràgil, no escriu, per lo que m'estan explicant, diguem, parents molt, molt propers, però celebrem els 90 anys enguany, no?, el 2026, i per tant hem volgut sumar-nos perquè hi ha pocs moments he trobat al nostre país que s'hagi dedicat concerts a una figura tan important com és Arbopart, sent que és un dels, igual al costat de

0: Filiblà és un dels més estimats i més interpretats dels nostres temps i vius. I, per tant, volem dedicar a la Passió segons Sant Joan, que va escriure ell, no? Aquesta aproximació molt especial amb el cor de cambra, el Lluís Vilamajor, portant-los amb un concert exclusiu a Girona.
1: Doncs això serà el 31 de maig i després, evidentment, n'hi haurà més. I la temporada que ve també n'hi haurà més, quan la presenteu.
0: No pararem. No pararem fins que comença el món sencer, que la música clàssica val la pena.
1: Tant de bo. Doncs, Víctor, t'agraïm molt la visita. Et felicitem per la part que et toca d'aquests 20 anys, que és
0: gràcies.
1: Molta. I a seguir endavant.
0: Us esperem allà.
2: Assaig general.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Marxem, com sempre, avançant-vos alguns dels continguts del programa de demà divendres, que serà l'últim de la setmana. Us parlarem d'una exposició d'instruments baixer que es pot visitar al Museu de la Música. N'hem parlat amb un dels seus comissaris, Martí Ruiz.
3: I recollirem unes impressions del pianista Andrés Barrios, que dissabte serà actuant a Barcelona en un format íntim i fent algun avançament d'un disc que és a punt de sortir i que el segueix avalant com un dels valors actuals del flamenc més avantguardista.
1: Doncs la cita és a les 6 de la tarda, ja ho sabeu, allà us esperem. I ara ens acomiadem l'equip del programa d'avui amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Clàudia Brufau, Marta Lanau i Albert Torrents.
3: Fins demà.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

0: Aquesta tarda comencem el nostre particular tour amb un cantautor mallorquí, Joan Ramon Bonet.
1: Avui hem trencat el nostre camí.
0: Nascut a Palma l'any 1944, ell va formar part dels 16 jutges, juntament amb la seva germana.

Maria del Mar, Maria del Mar Bonet. Ell es va dedicar a la música des del 1963 al 67. Van registrar 3 discos en solitari i un amb els 16 jutges. Poc més tard va abandonar la música i es va dedicar professionalment a la fotografia. Aquesta cançó la van registrar l'any 1967. És la nova cançó de S'amor perdut. Canta ell mateix, Joan Ramon Bonet. Això és Catalunya Música i comença El Gran Tour. Benvinguts.

0: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
1: I aquesta atmosfera completament melangiosa que ja prové de l'obra de teatre del belga Maurice Maeterlinck ha embruixat a molts compositors i compositores al llarg dels anys. Es tracta de Pelees i Melisande, una obra de teatre simbolista que tracta de l'amor prohibit i maleït dels dos personatges que donen nom a l'obra. Va ser estrenada l'any 1893. Molts anys més tard, el compositor francès Gabriel Fauré, buscant aquest esperit melangiós d'aquella obra de teatre, d'aquella història, escriuria aquesta música.

Doncs sentíem el preludi de la suite de Pelees i Melisande del compositor Gabriel Fauré, interpretat per l'Academy of St. Martin in the Fields, que dirigia Neville Marriner.

doctor, un senyor doctor, no se'l pot interrompre i no es pot dubtar de la seva experiència. Això diu aquesta famosa ària de baix del doctor Bartolo de l'òpera El barber de Sevilla, de Gioachino Rossini, a un doctor de la mia sorte. En ell el tutor renya Rosina i presumeix de la seva astúcia, advertint-li que no intenti enganyar-lo, deixant-li clar que a un home de la seva experiència i del seu nivell intel·lectual no el manipula ningú, que per això és doctor, que s'ha cregut.

0: Doncs era música de Gioachino Rossini. Era l'ària Un doctor de la mia sorte, de l'acte primer, del Barber de Sevilla, de Gioachino Rossini. El doctor Bartolo, en aquest cas, era Enzo Dara, i l'acompanyava l'Orquestra Simfònica de Londres, que dirigeix Claudio Abbado.
1: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
0: I ara és Richard Galliano. Amb el seu acordeó i la seva sensibilitat jazzística, qui ens interpreta aquesta cançó escrita per Lucio Dalla l'any 1986 i dedicada al tenor Enrico Caruso, i que porta aquest nom, Caruso.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: Aquesta història ens porta ara a l'any 51, quan el rei Georgià Farsant I d'Ibèria va trair el seu germà Mitridates d'Armènia, a qui va fer fugir a una fortalesa on s'estacionava una guarnició romana, propera a l'actual Yerevan, i allà va col·locar al tro el seu propi fill, Radamist, Radamisto.

un nom i una història que molts anys més tard Georg Friedrich Händel li posaria música. Es basaria en un llibret de Nicolà Francesco Haim, adaptat d'una història L'amor tirànico de Domenico Lali, que alhora es basava en la història que s'explica del rei Radamís d'Armènia. Tot plegat va ser la primera òpera del compositor al capdavant de la Royal Academy de Música de Londres, un dels períodes més fructífers de Händel, escènic amb títols de la categoria de Julio César, Ottone, Rodelinda i també aquesta.

Amb el contratenor, aquesta ària ve junt meta, acompanyat de l'orquestra barroca, vull dir, de Freiburg, que dirigia Petra Mulejans. Aquest poema va ser escrit l'any 1893 i està inclòs en un recull que porta per títol Estats d'ànim, impressions i records. És un breu i bellíssim poema en re bemoll major, aquest és el títol, que va escriure el compositor txec Zdeněk Fibich, compositor romàntic contemporani a Antonín Dvořák i també a Bedřich Smetana. I és essencialment conegut pels seus poemes simfònics, per les seves òperes, per les seves peces líriques per a piano, que són molt expressives, com podem sentir. Aquesta melodia prové d'una peça per a piano d'aquest cicle que es diu que porta aquest títol d'Estats d'ànim, impressions i records. La versió més coneguda d'aquest famós poema és aquesta que estem sentint, per a violí i piano, que més endavant seria arranjada per orquestra, per Jan Kubelik. Ara sentim aquesta versió interpretada per Manon Galí al violí i Jorge González, Voix de Sang, al piano.

0: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

Tot home és més o menys egoista i li agrada parlar d'ell mateix. I com que jo sóc un home, per tant no em sento exempt d'aquest defecte. I començaré, doncs, parlant-li de mi. Així comença una carta que el compositor Alexander Borodin va escriure a Madame Ivanova Karmalina. Ella era cantant, una talentosa cantant, amiga del compositor. I la carta li escriu ell, el 15 d'abril del 1875. La carta segueix dient: «Des de la meva darrera carta he viscut de totes les maneres, més malament que bé, i a conseqüència de la renúncia d'un dels nostres professors de química, m'he vist obligat a encarregar-me de part de les seves classes. Això requereix una dilatada preparació i em treu molt de temps. La situació és accidental, però té una pèssima influència sobre l'acadèmia sencera i, en conseqüència, sobre la meva càtedra en particular. Mentrestant,

Estic com el tísic, que amb prou feines és capaç de respirar. Mentre segueix somiant amb una cura de llet de cabra, un viatge al sud i poder córrer per prats esmaltats de flors. Jo també somio amb escriure una òpera. Però quina diferència entre el tísic i jo? Ell podria realitzar totes les aspiracions si recuperés la salut, en tant que jo només puc esperar res millor que caure malalt. Així que quan vaig estar-ho aquest hivern dues vegades, cada vegada vaig pensar que afegiria una pedra del meu edifici. Aquest edifici es diu el Príncep Igor. Com a compositor desitjós de sentir-me en l'anonimat, m'avergonya confessar la meva activitat musical. I és ben comprensible. Per altres és l'assumpte principal, l'ocupació, la fita de la seva vida. Per a mi és un descans, un passatemps que m'aparta de la meva principal ocupació de professor. Però per ara, des que va ser interpretat el cor d'Igor, el públic sap que estic component una òpera. Ja no tinc res que amagar ni d'avergonyir-me. Estic en la situació d'una noia que ha perdut la innocència i pel fet mateix hi ha adquirit certa llibertat. Aquesta és la història del meu fill natural, Igor. Signat Alexander Borodin, 15 d'abril del 1875. Carta a Madame Ivanova Karmelina. Com tots sabeu, degut a la seva dedicació a la química i a la medicina, la producció de Borodin es va veure molt reduïda en comparació amb altres compositors. Finalment, la seva òpera, El príncep Igor, per la que va escriure tant la música com el llibret i que va estar dues dècades escrivint-la, no la va poder acabar. Després de la seva mort, l'any 1887, els seus col·legues Nikolai Rimski-Korsakov i Alexander Glazunov la varen acabar d'escriure. I finalment es va estrenar l'any 1890.

Doncs estàvem sentint música d'Alexander Borodin, del compositor rus. Sentíem les seves danses polutzianes de la seva òpera, El príncep Igor. I ho hem sentit a la versió del cor i l'Orquestra Simfònica de Toronto. Dirigia Andrew Davis.

I avui, com a souvenir... Ivanova Karmelina. Sí, és a qui anava dirigida la carta que va escriure Alexander Borodin. I una mica estirant el fil, pensant a qui li explica tota la seva gènesi on fa aquestes confidències per carta. Doncs qui era ella? Doncs mireu, ella era la dona d'un oficial d'estat major i, a més, una cantant talentosa. Estava molt interessada en tot el treball que portaven a terme el grup dels Cinc Rus, que era aquell grup que es va constituir l'any 1860 a Sant Petersburg, que estava integrat per Balakiriev, Kui, Borodin, Rimski-Korsakov i Mussorgsky. Bé, doncs ella, a més, era ajudant de Mussorgsky. L'ajudava a trobar cants tradicionals dels antics creients o vells creients, o vells ritualistes, és el terme comú, que es fa servir per a diversos grups religiosos que mantenen les antigues pràctiques litúrgiques i rituals de l'Església Ortodoxa Russa. Bé, i ella en va ser una de les persones que va ajudar, com us deia, a Mussorgsky a trobar aquests cants tradicionals escampats per tota Rússia. Fins i tot, en aquest cas, va ajudar a Mussorgsky a donar-li material per la seva òpera Comanxina, una òpera amb música i llibret en rus de Modest Mussorgsky. L'obra també va quedar inacabada, igual que la del príncep Igor, després de la mort del compositor, i va ser Nikolai Rimski-Korsakov que va completar la partitura. Ara estem sentint una ària d'aquesta òpera, interpretada per Anatoli Kotscherga, amb la Filarmònica de Berlín. Dirigeix Claudio Abbado. I, estimats i estimades, tanquem el cercle amb una història més de la història. I tornem demà, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, al Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè a 4:15 de la tarda hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs hola a tothom i a punt de caramel. Per cert, com es presenta aquesta massa d'aire càlid que ve amb termòmetres que fregaran els 35 graus? Posem-hi una mica de música. Pot convertir un mal dia en un millor moment, que no sé bé qui ho va dir, però no sona gens malament. I el capità Jurea us dona la benvinguda a bord en una nova aventura musical de clàssics de diversos gèneres i estils, i avui amb un rerefons saladet. Sí, sabor intens, prim i cruixent, senzill, tradicional i molt popular. Vaja, com una rústica coca de recapte. Heus aquí. Sortirem de Balaguer. Anirem cap al Moulin Rouge, a París, després a Livorno, Florència, d'allà a Guadalcanal, Sevilla. Un salt fins a Cuba, Cuba, Filadèlfia, Filadèlfia, Brooklyn, Brooklyn, Illinois, Illinois, Calcuta. Allà, per quarts de nou, les nou, serem a Calcuta, a la Índia. Girarem, passarem per Istanbul, farem una aturadeta a Toló, França, i a l'Auditori de Girona, que compleix 20 anys. I l'hora dels adeus avui amb Cristina Escolà, soprano, professora de cant i llenguatge musical i oient del programa. Així l'hem conegut. Què, fem una mica d'esgrou?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I la música de bord. Es diu que la música uneix persones, emocions i records. Hi ha alguna música en concret que us hagi unit algú en especial? Dius, mira, a la nostra vida sempre hi ha un abans i un després a partir de sonar a nou febro. No sé si era aquesta. Bé, el cas és que en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, al comandament tècnic Diego Monroy.
3: Benvinguts a bord.
2: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola, què tal?
2: Què?
4: Què? És que, clar, et poses a cantar just abans que parli jo i em fas riure, Xavier.
2: És que no, hi ha cançons que deixen petja.
4: Sí, no?
2: Sí, molt. Hi ha cançons que les relacionem amb un abans i un després. I, mira, ho he demanat per si hi ha algú que li ve de gust. Però tu vols parlar d'un altre tema.
4: Sí, doncs vull parlar que avui falta tot just una setmana per saber el primer guanyador de...
2: El guanyador de... La ruta guiada. La visita guiada, això.
4: La visita guiada, que recordem que entre tots els oients que truquen sortejarem una visita per les instal·lacions de Catalunya Ràdio, Catalunya sí. Música, i com a colofó doncs es podran quedar a veure el programa sí. En directe sí. Des d'aquí. M'agrada molt perquè, no sé si és casualitat o no, o una mica allò de la causalitat, però des que ho vam anunciar aquestes últimes dues setmanes ha trucat moltíssima sí, gent. Sí. Hem tingut programes molt bonics amb molta participació. Clar. I això ens agrada molt.
2: Hi ha un brugit sí. I la gent, doncs, vulguis que no, i estic segur que hi ha algú que, a més, del món de la ràdio que li agradaria venir.
4: Sí, sí, hem tingut, diguem, alguns oients que ens han fet notar el seu interès per poder venir, els hi ha agradat la idea i, vaja, tot plegat serà a partir d'un sorteig, el farem sí. El dijous que ve en acabar el programa, és a dir, dijous que ve, una mica abans de dos quarts de deu, sabrem qui s'emporta aquesta invitació i ja ens posarem en contacte nosaltres amb ells.
2: Farem una llista d'espera perquè si no pogués venir clar. Aquesta persona, però això serà només una parella al mes.
4: De moment farem així, sí, una parella al mes, és a dir, el mes de maig sortirà doncs una parella guanyadora i el mes de juny una altra.
2: Perquè alerta, farem una visita guiada a totes les instal·lacions, eh?
4: Que no són petites.
2: No, perquè aquí hi ha Catalunya Ràdio, Catalunya Música, Catalunya Informació i KTFM. Aquí hi ha un munt de gent i estudis, i esclar, vulguis que no, mira, aquí, doncs, aquí fem l'entrepà, mira, aquí...
4: Aquí ens donen els canapés cada dia, no?
2: Molt bé. Tot això anirà venint, però ara tenim teca misteriosa. Sí. Quina és la pista?
4: Doncs mira, un plat de carn de vedella esparracada que se serveix amb arròs i fesols negres, molt conegut a Ultramar.
2: Com es diu? Com es diu? Si ho sabeu, doncs és allò que ja has guanyat. I on hem de trucar? Doncs al telèfon del 93048-5321, us atendrà l'Anna, i si no, doncs nota de veu o bústia 607-470-305. I també hi ha el fixa't com sona@catmusica.cat. I una cosa, i la música misteriosa? Sí... Oh, no sé, eh? Va, vinga, diguem-ho.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: Mira, ara mateix som a Balaguer, a la capital de la Noguera, d'aquí aquella coca de recapte, no? Ara fa 4 anys va ser capital de la Sardana i el compositor martorellenc Daniel Gasulla va guanyar el concurs de composició de sardanes per aquella edició, fet pel qual la peça guanyadora va rebre aquest nom, Balaguer, capital de la Sardana, i realment s'ho val. Fixa't com sona.

0: Visca, que bé entra Balaguer, capital de la Sardana. Primer premi del concurs de la capitalitat de la Sardana de Balaguer 2022, Dani Gasulla, Martorell, 1960, instrumentista de fiscorn i compositor reconegut i premiat. Les sardanes són realment una expressió important de la nostra identitat cultural. Això ho saben molt bé el CONCA, que és l'organisme públic que assessora el govern en política cultural, que avalua l'estat de la cultura del país i que promou les arts i la creació cultural. Però és viable viure de la música avui a Catalunya? Margarida Truguet i Taüll és presidenta en funcions del CONCA. Margarida, benvinguda i moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Ara que escoltava aquesta peça, que maca és que la música al carrer i que bé que es pugui ballar al carrer amb aquestes músiques. Els balls de plaça, no? Bueno, és que et recorda una mica com està arrelat el país, no? Això de poder fer coses al carrer amb la música en viu, en directe, i ara... que m'ha agradat molt començar amb aquesta peça.
0: Clar que sí, clar que sí. A més, jo estic imaginant la coca de recapte ja. No hi puc fer res.
1: Però... I fixa't que jo sóc de Terres Lleidatanes. Sí. O sigui, ara parlo des de Lleida, per tant, doncs també m'ha agradat molt començar així, amb Balaguer i amb la sardana. Molt bé.
0: Doncs ara...
1: Doncs parlem d'això, de la música.
0: Sí, exacte. És viable viure de la música avui a Catalunya?
1: Viable ho és, el que passa que és bastant difícil, diríem, o força difícil. Diríem que tenim les escoles superiors, que tenim escoles superiors, per sort, en l'àmbit de la música a Catalunya, i pública només n'hi ha una, que és l'ESMUC, la resta són privades. Per tant, estem pensant en una formació, que seria com el començament, d'estudi superior, equivalent a qualsevol altre estudi superior, a qualsevol altre grau. El que ens passa és que després, és clar, el professorat que treballa amb això i que forma aquests alumnes, doncs no troba tampoc les vies de com arribar a la professionalització, com ajudar-los a la professionalització. En aquest sentit, nosaltres ahir vam presentar un estudi justament sobre aquest tema, sobre la professionalització dels alumnes graduats i titulats en estudis superiors de música. I, esclar, el que l'estudi ens està dient és que per poder viure de la música doncs han de fer, bàsicament, combinatòries, diríem, no?

0: d'una banda han de fer més d'una professió, no? O han de veure de com poden treballar més enllà, perquè la majoria estudien interpretació, doncs més enllà de la interpretació, la majoria el que fan és combinar-ho amb la pedagogia. Mm. I amb la combinatòria d'aquesta més d'una tasca, diríem, és el moment en el que poden sobreviure. De vegades sembla impensable, perquè el que veiem és, per exemple, i ara de cara a l'estiu, tants festivals, no? El que veiem és aquest boom de festivals amb tantes entrades venudes, amb tanta gent als festivals. Però els festivals són justament això, flors d'estiu. I aquí el que hem de fer com a consumidors i com a amants de la música, doncs és mirar d'anar tot l'any a les sales de concert on hi ha música en viu, diríem, que aquí és on els músics poden anar treballant durant tot l'any i no han d'esperar, doncs, que estiguin demanats només als festivals i als grans festivals d'estiu. Per tant, viure de la música no és fàcil, però troben la manera de combinar-ho. Yeah. També els artistes de la música els hi passa com a la resta dels artistes, que el treball de les arts en viu en general és un treball intermitent. És a dir, ara tinc feina, ara no tinc feina. I aquesta intermitència fa, doncs, que t'hagis d'acostumar a entendre la manera de viure d'una determinada forma. I aquí no tenim un estatut de l'artista absolutament desplegat per poder cobrir aquests períodes en els que no pots treballar d'intèrpret o de compositor o de qualsevol altra disciplina que hagis estudiat, no? Bé, llavors sí que es pot viure de la música, però està costant i és difícil, llavors sí. Demana molta constància. I si pots trobar la combinatòria, els músics el que fan és fer la combinatòria de més d'una tasca.
1: Ens ho diu Margarida Truguet i Taüll, presidenta en funcions del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el Conca, després de la renúncia de Vinyet Panyell a finals del 2024. Margarida, abans d'acomiadar-nos, què voleu aprofitar per dir a l'audiència?
0: Doncs mira, el missatge aquest més universal, diríem, que és s'està treballant amb la llei de drets culturals, i aquesta llei de drets culturals el que ha de fer és afavorir l'accés de totes les persones a totes les arts. I ara que parlem de música, l'accés de les persones a la música. Afavorir aquest accés i afavorir-ne la participació farà que d'alguna forma, doncs, el gruix, el múscul de l'àmbit musical sigui una mica més gran. Per tant, tant els que ho tenim una mica més a prop com els que no ho tenim tan a prop, poder assistir a la música en viu, fer seguiment d'aquests músics, de tots els que van sortint, que són molts cada any, i la recomanació, d'alguna forma, és aquest acompanyament amb aquests músics. És com podem acompanyar els músics, els graduats que estan sortint d'aquests ensenyaments superiors, i a través d'aquesta llei veure què podem fer per ajudar una mica a que el sistema, doncs, tiri endavant, no? És veritat que el mateix Departament de Cultura ha desplegat un projecte molt maco, que és de les arts de l'educació, que té a veure amb com es pot implementar les arts, totes les arts, a l'educació obligatòria, i això el que fa, d'alguna forma, és desplegar dins del país, doncs, tot a les escoles públiques i a l'ensenyament obligatori, aquesta idea d'accés i participació a les arts en viu, a totes les arts, i en especial a la música, perquè la música és una cosa que està molt contemplada a tot el país en qualsevol racó. Per tant, el consell és que aquesta llei pugui afavorir l'assistència, la pertinença i la participació de tota la ciutadania a tots els àmbits de la música.
1: Magnífic, Margarida. Moltes gràcies per l'atenció. Ara marxem cap al Moulin Rouge. Anem a París. Una abraçada i moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
1: Avui, de Mysterious Tech, és un plat de carn de vedella esparracada que se serveix amb arròs i fesols negres, molt conegut a ultramar. Què serà, què serà? I la música misteriosa, no la diem més perquè hi ha una allau. Doncs va, que marxem de Balaguer, ens anem cap a un dels edificis més emblemàtics de la capital francesa. Anem a Moulin Rouge, de París, a Montmartre. Es va fundar el 1889 i va ser l'empresari terrassenc Josep Oller i Roca. Tu voltes pel món i arreu trobes catalans. Doncs va fundar el Moulin Rouge, tot una revolució va ser. Quan a París l'electricitat era la modernitat més innovadora, imaginem-nos aquella façana guarnida de dalt a baix de bombetes amb aspes del molí ben lluminoses giravoltant, un boom, icona per fora

0: follia desfermada. Imaginem el moment, aquest galop infernal, número que tanca l'opereta Orfeu els Enfers, Orfeu els Inferns, 1858, de Jacques Offenbach, alemany nacionalitzat francès, rei de l'opereta, per riure's de l'alta societat de París i del govern de Napoleó III, i el Moulin Rouge, que va convertir aquesta dansa en l'espectacle estrella. I, és clar, i venien d'arreu, es venia com pa calent. Turistes d'arreu del món per veure el French Can-Can, un escàndol per les autoritats, perquè les ballarines ensenyaven les calces per sota dels anagos de les faldilles. Allò, aquell ball es va convertir en un símbol de l'emancipació femenina. I ara mira qui tenim, la Francesca de Blanes. Francesca, què tal?
1: Hola, bona tarda.
0: I bona hora. Què estem fent aquestes hores a Blanes, a casa de la Francesca?
1: Bueno, doncs ara mateix ja estic donant de menjar el gat.
0: El gat? Ah, molt
1: sí.
0: Bé. Per curiositat, com es diu?
1: El gat es diu Lupin.
0: Com?
1: Lupin, com Arsène Lupin, com a lladre.
0: Arsène Lupin, Arsène Lupin. Sí. I li dius amb accent francès?
1: Sí, Lupin.
0: Lupin, Lupin.
1: Sí, sí.
0: Ara segur Lupin. Que està fent aquell moviment d'orella tan bo que fan.
1: I després tinc una gata que es diu Lupin.
0: Com? Com has dit?
1: Una gata que es diu Mixeta.
0: Mixeta, aquest és més convencional, però sí. Segur que són maquíssimes totes dues. I què vols, la teca misteriosa o la música?
1: Home, la teca m'ho imagino, però aniré a lo segur que és la música.
0: Aviam, aquesta, escoltem-la un cop més. Això és...
1: La pel·lícula, la banda sonora de la pel·lícula Rocky.
0: Molt bé! Sí. I tant, Gonna Fly Now, de Bill Conti, de la primera pel·lícula de Rocky, la primera edició. Molt bé.
1: Molt bé.
0: És una pel·lícula que et va impactar. Mira, mira quin badall que ha fet el gat.
1: I tant. Està content de menjar.
0: Molt bé, doncs escolta, m'acabes de guanyar poder fer una dedicatòria a través del programa. No cal que ho diguis ara, ja quedaràs d'acord amb l'Anna. I d'aquí una estona sentirem això i gràcies per escoltar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Bona tarda. Adéu.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Vés a saber el que pot estar fent qualsevol oient en aquests instants, a camí de 8:45, un dijous de temperatura a l'alça, i nosaltres aquí a París. Però veig que la ruta ens marca Livorno. Anem a la costa de la Ligúria, prop de Florència, amb la terrassa Mascagni, un passeig marítim monumental de l'impressionant mosaic de rajoles blanques i negres, talment com un tauler de dames arran de mar. El nom fa honor a un fill il·lustre, el compositor Pietro Mascagni, 1863, creador d'aquesta joia de la cavalleria rusticana, ara amb la veu de Sarah Brightman. Fixa't com sona.

Carallos todos, atesa, espera en italià amb la divina Sara Brickman de l'Intermezzo de la Cavalleria Rusticana 1890, l'òpera més coneguda del mestre. Abans de l'èxit era un perfecte desconegut, Pietro Mascagni. Es guanyava la vida com a director d'una petita banda de música a la Pulla. I la vida li va canviar gràcies a la seva senyora, la Lina, que va inscriure l'òpera d'amagat a un concurs de joves compositors i ho va petar. A l'estrena a Roma va haver de sortir fins a 40 vegades a saludar perquè els aplaudiments no paraven. Pietro, Pietro!

0: Electro, masca, masca. Allò havia de ser... Mai més no va aconseguir un èxit semblant en cap de les més de 10 òperes que compondria. I tampoc no el va ajudar a ser el compositor del règim feixista de Mussolini. Pietro Mascagni va morir el 1943 en l'absoluta pobresa. Mascagni sempre es va recolzar en la seva senyora, la Lina, i van estar junts fins que ell va morir, però també va passar dècades veient d'amagat la seva amant, a qui tampoc mai no va deixar. Aquesta és la realitat de l'ànima humana, darrere de la música batega, de quina manera. I aquest plat de carn de vedella esparracada que se serveix amb arròs i fesols negres, molt conegut a ultramar, com se'n diu d'aquesta teca misteriosa? Mira, ho prova el Josep Maria de Tarragona. Josep Maria, hola. Benvingut.
1: Hola, bona tarda.
0: I escolta'm, si no m'equivoco, ahir va ser l'aniversari de la teva senyora.
1: Exacte, sí, doncs, sí. El que passa és que no ens vam entendre i vam estar esperant aquí els dos. Bueno, esperant a veure si sonava i al final, doncs, bueno, perquè no ens vam entendre.
0: Ho sentim molt, però ara mira bueno. Quin aplaudiment. El tornarem a fer per la seva senyora.
1: Ah, molt bé. Molt bé.
0: I la música que va demanar crec que també pot sonar una mica de fons.
1: Ah, sí. A veure.
0: Com es diu ella? Com es diu?
1: Cecília.
0: La Cecília.
1: Sí, la Cecília.
0: Cecília, que sou aquí.
1: Sí, a veure un segon, sí que és aquí, sí. Un segon.
0: Cecília, home, la felicitarem. A més, ha triat Nina Simone.
1: Sí.
0: Home, això és un estàndard. Aquest, que aquesta sembla que has d'anar d'excursió amb aquesta música, mira.
1: Sí, això és d'anar d'excursió.
0: Amb la motxilla, escolta'm.
1: Això, exacte, i si no, la posem a vegades al sortir de conduir una miqueta, sí. Sí,
0: és veritat. Espera,
1: que se la poso, Ceci, que et saluden.
0: Cecília.
2: Sí. Hola.
0: Moltes felicitats, moltes
2: gràcies.
0: Moltíssimes. Aquest aplaudiment és per vos.
2: Gràcies, moltes gràcies, Javier.
0: Molt bé, i a més amb Nina Simone fent gatzara. Sí, diu, què diu,
1: sí,
0: què
1: sí.
0: Diu?
1: Uau.
2: Molt bé.
0: I ara em sembla que el seu marit, el Josep Maria, em sembla que endevinarà la teca misteriosa.
2: Oh, diu que sí, no sé.
0: A veure, vol dir vostè quin és aquesta teca?
2: Jo crec, bueno, creiem que és la feijola brasileña.
0: No, però ha estat molt bé, perquè hi hem pensat amb la feijoada.
2: Sí, la feijolada.
0: La feijoada, bueno. Noi, escolta'm-la. No és bé, però ha anat molt bé de pensar-hi. Però mira, bé. Hem pogut aprofitar per felicitar-la.
2: Molt bé, moltes gràcies, eh?
0: Josep Maria, Cecília, felicitats.
2: Vinga, gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
0: No és la feijoada, és un plat de carn de vedella esparracada que se serveix amb arròs i fesols negres molt conegut a ultramar. Això de l'esparracada sempre entra bé, eh? Avui amb la moto va fer una esparracada. Atenció, perquè d'Itàlia ens anem al sud d'Espanya. Anem a Guadalcanal, Sevilla, tocant Extremadura, topònim històric. Per cert, Diego, no els hauríem de posar la segona misteriosa? Que l'escoltin. Ui, aquesta pla. La tornem a posar un moment perquè ha sigut molt breu, això. Hi ha algú que li vingui? 93048-5321, 607-470-305 i cap a Guadalcanal, Sevilla, tocant Extremadura. Topònim històric que va donar nom a l'illa de Guadalcanal, on hi va haver la batalla del mateix nom al Pacífic entre els Estats Units i el Japó. I com va anar? Doncs va ser el mariner Pedro de Ortega Valencia, nascut a Guadalcanal, Sevilla, que va formar part de l'expedició espanyola que va descobrir l'illa l'any 1568. Fixa't com anava la cosa. Anaven descobrien coses. Mira, una illa, i com li direm? I ell va dir, per què no li diem com el meu poble, Guadalcanal? I el 1967, a Guadalcanal, hi va néixer el guitarrista Vicente Amigo.

0: Brillant. Com es diu? Roma. L'autor Vicente Amigo. És una fusió de flamenc amb rivets celtes, amb els músics de Mark Knopfler. Roma no fa referència directa a la ciutat italiana, sinó al concepte de l'imperi romà com a anexa d'unió de cultures. Vicente Amigo, important renovador de la guitarra espanyola contemporània, es va enamorar de l'instrument veient un veí tocant al jardí, allò que diem, et canvia la vida d'un moment a l'altre. He de baixar el so d'aquí perquè, escolta'm, això... I es va enamorar d'això i s'ha consolidat com una llegenda viva. Doncs això ens agrada molt. I ara, aquesta música 2, misteriosa, la vol endevinar el Pere de Piera. Pere, benvingut.
1: Sí, però... Bueno, gràcies per la benvinguda. Sí, no, sé qui canta i sé que és el tema d'una pel·lícula bastant famosa. Però és que ara estava intentant fer memòria i el títol i la pel·lícula ara els confon.
0: No, però molt bé, vas molt bé. Digues tan sols la pel·lícula. Com?
1: La cantant és la Barbara Streisand.
0: Molt bé. Efectivament, i la pel·lícula també la deu recordar.
1: Tinc a la memòria algú de Vuelve a mi lado, però no sé si no, és realment...
0: No, però vas molt bé. I hem de felicitar...
1: Però és una pel·lícula amb el Robert Redford, però ara no me'n
0: sí.
1: recordo el títol.
0: The Way We Were, tal com érem, The Way We Were. Exacte. Després passarem per Brooklyn.

0: que ella és d'allà, l'anirem a saludar, que té el genoll una mica tocat. O sigui que magnífic, ens alegra, Pere, perquè sé que ets un home de ràdio, tu.
1: Sí.
0: Doncs escolta, m'estàs convidat a fer una dedicatòria sorpresa a qui vulguis.
1: Oient des de ben petit, quan la meva àvia, que era una gran oïdora dels programes dels anys 60,
0: sí.
1: Jo l'escoltava estant allà a la seva vora.
0: Doncs mira, de pares a fills sí. I nets, és una cosa que va, es va enllaçant i ho celebrem. Pere, moltes felicitats i ja quedareu d'acord amb l'Anna.
1: Bé, llàstima que no t'hagi pogut dir exactament el títol de la
0: pel·lícula.
1: No passa
0: res, ja l'hem dit nosaltres, però sabies molt bé quina eres, notava d'una hora lluny, això.
1: Sí. L'he pescat de seguida,
0: Clar que sí. Doncs molts records, Pere.
1: Molt bé, gràcies.
0: I també felicitem el Josep Maria de Mata de Pere, la Paquita, la Montse, la Cristina, que a través del WhatsApp han fet Diana, The Way We Were, no? Tal com érem. Ui, aquesta cançó l'escoltarem, però ara tot just som a Guadalcanal. Diguem-ho un cop més.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: I un plat de carn de vedella esparracada que se serveix amb arròs i fesols negres molt conegut a ultramar, no és la feijoada. I de Sevilla ens anem cap a l'illa de Cuba. No a un lloc concret, perquè la protagonista pot ser en qualsevol indret. És una dona negra. És un personatge que encisa. És tal el poder d'atracció que inspira a tort i a dret. Segur que n'heu sentit a parlar. Ella és la negra Tomasa. Fixa't com sona.

0: La negra Tomasa Bilongo són tradicional. Finals dels anys 30, Guillermo Rodríguez Fife la va crear i amb els amics de Son de la Rambla, en català, el disc Plátano Maduro 2012, celebraven el seu desè aniversari. Doncs mira, avui ja en són 25 d'anys i publiquen la seva història al llibre La música que ens va triar, edició en català i castellà. Són de la Rambla, són catalans que estimen la música tradicional cubana, la interpreten i difonen amb la il·lusió intacta, conscients que l'edat no és un límit, sinó una font de saviesa. Carles Romagosa toca la clave i ens escolta, per cert, cada vespre. Carles, benvingut i enhorabona.
1: Muyallo! Certament s'escolto cada nit, sí. I això de la clave, igual la gent no sabrà què, són dos palets de fusta que es feia abans les barcos en comptes de tenir cargols de ferro o acer inoxidable, doncs enllaçaven els diferents elements del vaixell amb unes peces de fusta que eren com uns cilindres, i aquests cilindres són la clave, que és el que marca el temps de la música cubana.
0: Que bé, que bé. I Carles, com es fa per mantenir la il·lusió intacta?
1: Mira, la il·lusió, jo crec que, no sé si estaràs d'acord, hi ha tres elements que la distingeixen, que és l'entusiasme, l'alegria i l'esperança d'aconseguir alguna cosa, no? L'alegria de viure, i això proporciona ganes de viure, la il·lusió proporciona ganes de viure. I el responsable d'aquest moviment que ens fa moure és el neurotransmissor, la dopamina. Tots sabem que la dopamina és la que fa molt la motivació, l'aprenentatge i la recompensa. Nosaltres som un grup que tenim entre tots 535 anys i sortir a tocar cada... Les nits que sortim és realment un xute. És una motivació i una il·lusió que no podem deixar de banda, és cert això.
0: Que ho celebrem de totes, Carles. I per què ens recomanes Son de la Rambla i aquest llibre que acabeu de publicar?
1: Nosaltres, quan toquem, intentem explicar el que és el son. La gent no sap què és el son. Però, si em permets, molt breument, ho situarem amb el calendari. En 1888, Espanya perd la Cuba, degut a la Guerra dels Americans, i a 1900, tres anys després, més o menys, es produeix una arribada de diners que es fa possible en Eixample. O sigui, que són diners de les famílies catalanes que estaven allà i que havien treballat amb els esclaus amb la fabricació de sucre. I amb això fan la pedrera i fan la seva família i es fa també l'església del Tibidabo i l'Hospital de Sant Pau, l'antic, i moltes cases que no són tan conegudes, però que es fa una empatada a l'Eixample. És un diner que ve de Cuba i ve aquest diner. Però, a la vegada, es produeix a Cuba una fusió natural, que és que la música campesina, que estava nutrida de la música espanyola, la guitarra, la sarsuela, s'ajunta amb la percussió dels africans que havien quedat alliberats de l'esclavatge.

0: marxa. I llavors aquesta realitat és la que nosaltres toquem. Això és el son. El son és la barreja de la música temperola cubana amb la percussió africana. És molt singular. Nosaltres la vam captar de tal manera que vam estudiar a Cuba quan es van formar l'any 1999 i hem tocat allà molt, hem estudiat a Cuba, hem gravat el disc a Cuba, a Santiago de Cuba concretament, i el que fem nosaltres és projectar la veracitat d'aquesta història. La gent valora l'autenticitat de les coses. Si nosaltres ens agrada sortir i tocar son cubano pel que representa històricament i per sintonia amb dates amb el que va passar amb els diners.
1: Que bé, Mugallo. I si voleu ampliar la informació, la música que ens va triar, que és el llibre on expliqueu tot això.
0: Exactament, per Amazon es pot comprar. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs, Carles, un plaer. Ja, anaves a dir una cosa més. Sí.
0: Sí, una cosa, no sé si puc dir el plat del plat.
1: Home,
0: de...
1: i tant, a veure, un plat...
0: Com el guardo.
1: No, no, un plat de carn de vedella esparracada que se serveix amb arròs i fesols negres molt conegut a Ultramar. Què és?
0: Podries afegir d'Ultramar Cuba, i és la ropa vieja.
1: La ropa vieja! Molt bé, moltes...
0: Em sap greu acaparar...
1: No, home, ja aquí som posats, no? Ara que passava per aquí, clar que sí. Està molt bé, me n'alegro molt. Carles, llarga vida, Son de la Rambla, i gràcies per aquest entusiasme que s'encomana.
0: Gràcies a vosaltres i al programa.
1: Adéu-siau.
2: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, Fixa't com sona... Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
1: Ara som a Cuba i ens anem cap a Filadèlfia, però atenció, tenim notícies fresques, primícia. S'acaben de concedir els 26ens Premis Ràdio Associació 2026 a la Sala La Paloma, gala presentada per Joan Maria Pou i Albert Om, i la cinta de Moebius, de Catalunya Música, doncs acaba de guanyar el Premi a la Innovació. I... què podem fer si no aplaudir? Molt bé. La seva directora conductora és Laura Ferrer Rozada, doctora en música i matemàtiques, que la teníem ara fa uns dies amb nosaltres.
3: Sempre he buscat maneres divertides d'apropar les matemàtiques a partir de la música. Crec que la música és una eina fantàstica per tal de treure tots aquests prejudicis que tinc de les matemàtiques, fer-les més properes, posant-hi molta passió, també. He intentat buscar convidats que entressin dins del joc del programa, que al final és doncs, plantejar-nos reptes matemàtics o jocs, no?, al voltant de les matemàtiques, i jo crec que és també aquesta bona sintonia que hi ha amb el convidat que al final fa doncs, que al públic li agradi.
1: Laura Ferrer Rozada, enhorabona per molts anys, Premi Ràdio Associació d'Innovació en aquesta edició dels Premis Ràdio Associació 2026 que s'està celebrant ara mateix, primícia. I nosaltres deixarem Cuba per anar cap a Filadèlfia, li diuen Philly. És la primera capital oficial dels Estats Units entre 1790 i 1800, mentre es construïa la ciutat de Washington. I si vas a Filadèlfia, potser aniràs a veure les escales del Museu d'Art, les mateixes on Sylvester Stallone, a la pel·lícula Rocky, acabava pujant després d'entrenar-se a fons corrent per la ciutat. Eh? Aquelles imatges les tenim presents. Oh, estoy a las piernas! No me siento la... Allò de les piernas va quedar, eh? Avui hi ha l'estàtua de bronze del boxejador, on els visitants aprofiten per immortalitzar el moment. Fan moltes fotos la gent allà. L'estàtua la va regalar el mateix Stallone a la ciutat el 1982, després del rodatge de Rocky 3. I molts anys abans, el 1921 a Filadèlfia, hi va néixer un tenor que segur que us sonarà. Fixa't com sona.
4: When they begin, the beginning, it brings back the sound of music so tender.

0: Uau, i amb el sabor de l'antic, eh? Pequín de Beguina, 1935, Cole Porter fa referència a la Beguina, ball folclòric i sensual de les illes caribenyes de Martinica i Guadalupe, molt versionada. A Cole Porter no sempre li agradaven les versions, però quan va sentir aquesta, la de Mario Lanza, va quedar meravellat. Lanza va ser un gran tenor de Hollywood, de veu prodigiosa. El mateix Pavarotti deia que s'havia fet cantant gràcies a ell. Mario Lanza, però, va morir amb només 38 anys, amb embòlia pulmonar. Però hi ha al darrere una conspiració, o una mena de conspiració arran de la seva mort. No li van arribar a fer l'autòpsia i unes hores abans li havien donat l'alta a l'hospital. Fins i tot es va parlar d'una venjança de la màfia. La seva dona també va morir amb 38 anys uns mesos després, presumptament per una sobredosi de medicaments, i dos dels seus quatre fills també van morir molt joves per causes diverses. Colleen Lanza, la filla gran, va lluitar per mantenir viu el llegat del pare abans de morir atropellada als 48 anys. Diguem-ho.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Per cert, l'Anna m'ha rectificat allò de no sé, les piernes era de Rambo, exacte, era de Rambo allò, no les piernes. Bé, de Filadèlfia, atenció que ens anem a un dels epicentres culturals, artístics i de tendències més potents dels Estats Units. Anem a Brooklyn. I neix el famós hot dog allà. Es veu que era un immigrant italià. I escolta'm, va dir salsitxa calenta dins un pa allargat pels banyistes de la platja de Coney Island. I sí, sí, bingo. Hot dog, hot dog. Qui havia de dir-li aquell home? I l'emblema és el pont de Brooklyn, que l'hem vist tantes vegades en pel·lícules, 1883. Al començament la gent tenia pànic, els novaiorquesos creien que si passaven per allà podria caure. Per demostrar la seva seguretat, l'any 1884, l'empresari del Sir P.T. Barnum

va organitzar ni més ni menys que una desfilada de 21 elefants alhora. T'imagineu el moment, però és ben bé que tot ho fan gros, allà. A mi m'ha fet pensar en Fraga i la platja de Palomares, eh? Allò també va tenir un moment així semblant. Atenció, perquè a Brooklyn, el 1943, hi va néixer Barbara Streisand. Fixa't com sona.

Quanta confitura! Tal com era en pel·lícula homònima de 1973, Barbara Streisand i Robert Redford els protagonistes, i en l'homenatge que se li va fer a la gala dels Oscars a Robert Redford, Streisand va interpretar aquest tema en directe i va emocionar amb claredat i brillantor intacte als 84 anys. El que no és tan intacte és el seu genoll. Per una lesió, aquest dissabte no podrà recollir la Palma d'Or honorífica al Festival de Cannes. Directora, productora, compositora i actriu, a l'inici de la seva carrera li van suggerir operar-se el nas. Van dir, aquest nas no pots anar a lloc amb aquest nas. Però ella, d'una banda, li feia por el dolor, que amb això m'hi sumo totalment. Només pel dolor, diu, ja no val la pena tocar res aquí, curar-te amb salut. I dos, l'herència jueva, la volia mantenir. Això, escolta, són principis. Curiositat, va estar gairebé 30 anys sense oferir un concert per pànic escènic. També quines coses, Superat amb tractaments mèdics i la hipnosi. La hipnosi a la nit, els ignorants més...

0: és d'un testimoni en sentit dels bé dels beneficis de la hipnosi, i tant. Bé, on som ara mateix?
1: Catalunya Música.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour. A Catalunya Música, amb Victòria Palma. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, a Catalunya Música.
0: Ara som a Brooklyn, per si algú ens acaba de sintonitzar. Som a Brooklyn, a tocar de Nova York, i marxem, com va fer Colom, seguint la ruta del sol. Ens n'anem, doncs, cap a l'Índia, associada a pobresa i a la Mare Teresa, l'única ciutat de l'Índia on encara funcionen els rickshaws estirats per humans. Anem a Calcuta. Carros de fusta de dues rodes amb conductors descalços que remolquen amb la pròpia força. Hi ha hagut intents del govern per prohibir-los per dignitat humana, però segueixen actius com a part del teixit econòmic dels més pobres. A Calcuta ara fa 12 anys hi va néixer Alba Yagnik. Fixa't com sona.

0: m'agrada, Agartum Sato, Si tu ets amb mi, obra mestra que va impactar l'Índia el 2015. Banda sonora de la pel·lícula Tamasha avui acumula centenars de milions de reproduccions amb Alka Yagnik, té 60 anys, i és l'artista amb més reproduccions globals al YouTube. Fins i tot Osama Bin Laden va declarar públicament la seva admiració. I algú diu, i qui cantava amb ella? Doncs Arijit Singh. Més o menys. Diguem-ho.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I de Calcuta tornem, perquè hem de ser casa d'hora. I tornem per una banda molt interessant. Ho fem en direcció a la ciutat portuària de Toló, França. Un port que acull la major part de la flota de guerra francesa amb la joia de la corona, el portaavions nuclear Charles de Gaulle. Una de les grans atraccions de la ciutat és el Mont Fagon, una muntanya de roca calcària de 584 metres. S'hi pot pujar amb l'únic telefèric de tota la costa mediterrània francesa. El 1927 hi va néixer el mite francès de la balada, Monsieur Beco, Gilbert Beco.
2: Mes mains dessinent dans le soir la forme d'un espoir.

bé, que es posa mema, a mi em recorda aquell senyor que deia, tu també n'has d'esquiar? Meman, les seves mans, 1953, li va canviar el destí de Gilbert Bécaud, catapultat a l'estrellat de la chanson francesa. Era pianista i compositor, més com a creador de cançons per a altres artistes, per exemple, Edith Piaf, que no pas com a intèrpret. Però Bécaud esdevindria una icona sempre

0: Sempre vestit de blau fosc, camisa blanca, corbata blava amb punts blancs, que considerava l'amulet de la sort, i va participar activament com a enllaç de la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial. Beko va ser una icona de la famosa sala parisenca Olímpia. I, per cert, Mema, lletra de Louis Amada, el funcionari d'estat i poeta lletrista.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I acabem a Girona, perquè estan de celebració pels 20 anys de l'Auditori Palau de Congressos. Per allà hi han passat gairebé 2 milions de persones, uns 2.400 concerts i 1.200 congressos i esdeveniments. I demà divendres arriba el torn de Miguel Poveda. Que bé que entra aquest tema. Fixa't com sona.

0: amb l'elegància d'una taula ben parada, el saxo de Xavier Figuerola i les veus de Moncho i Miguel Poveda, la poesia de Joan Margarit, No et veuré més, com panteixa el meu cor. Panteixar, respirar agitadament, em panteix. Desglàs, 2005, punt d'inflexió en la trajectòria de Miguel Poveda, incorporava el català al seu univers artístic, flamenc i poesia catalana. Coincidint amb aquest 20è aniversari de la publicació, Desglàs torna als escenaris en el marc de la celebració del 20è aniversari de l'Auditori de Girona i amb el Cor Geriona i la Cobla Ciutat de Girona. Això demà, divendres, i dissabte la soprano Liz Davidson. Diumenge, concert participatiu amb la Girona Jazz Project. Felicitem els responsables de l'Auditori i a tota la ciutadania de Girona i comarques pel que representa un equipament d'aquesta magnitud. I l'hora dels adeus. Avui amb la Cristina Escolà, soprano, professora de cant i llenguatge musical i oient del programa.
1: L'hora dels adeus. La música del vostre comiat.
0: Cristina, benvinguda i moltes gràcies.
2: Hola, bona nit, Xavier i companyia. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a aquesta hora dels adeus.
0: Molt bé. Què representa per tu la música, Cristina?
2: Ai, la música és, jo diria que és el gran amor de la meva vida. Pensar que tinc gust de raó, que m'agrada cantar. I bueno, com totes les relacions sentimentals, doncs he passat per moltes etapes, no? Una és la de l'aficionat, l'altra de l'estudiant i ara doncs la professional, no?
0: I com vas saber que et volies dedicar al cant i a la música en general?
2: Ai, com saps que t'agrada la xocolata?
0: Sí.
2: És... Bueno, jo crec que és una cosa totalment vocacional i com va venir doncs de sobte, perquè jo no pertany a cap família de músics, de fet a casa meva ningú, sóc una mica l'astronauta de família perquè ningú de casa meva es dedica a la música, la meva mare tocava el piano quan era molt jove, però ho va deixar i bueno, va ser com... Vaig sentir un dia... Bueno, vaig veure la pel·lícula aquesta de Madeus, fa molts anys, molt antiga, i vaig pensar, oh, que és bonic això. I vaig començar a sentir òpera, a sentir música, a provar alguna d'aquelles àries que sentia, i vaig pensar, oh, això és meravellós, no? És el moment on jo em sento més jo cantant, no? No sé. És com una revelació, no? Hi ha gent, no? Que la gent que es fa monja o sacerdot, no? Que diuen que senten com una crida, doncs jo vaig sentir una crida en aquest sentit.
0: Casta Diva és l'ària que més vegades has cantat a la teva vida. I té una història de superació personal al darrere, és correcte això?
2: Totalment, totalment. Mira, jo em vaig presentar... No és la cançó, no és l'àrea que he decidit perquè t'adeu, però sí que t'explico breument i
0: sí.
2: Intentaré ser breu. Doncs mira, jo em vaig presentar en un càsting on sabe, bueno, es presentava moltíssima gent. Jo estava encara estudiant cant i estava a les antípodes de res. I bueno, quan vaig entrar allà vaig veure totes les veus que hi havia allà i gent bastant coneguda i pensa, què faig aquí? Bueno, total. Doncs per sorpresa me van agafar. El problema va ser que l'àrea que jo havia de cantar en aquest muntatge, que es deia Desig d'Òpera, precisament va ser Norma, o sigui, aquesta diva de Norma. I vaig pensar, mare de Déu, senyor, en ma vida havia cantat Bel Canto, Xavier. Encara no havia fet res de Bel Canto. I va ser, doncs, per sentir, no? Va ser una història de superació, però...

0: personal, no? Perquè a vegades és una obra tan super mega coneguda que tothom té referents d'aquesta àrea impressionants, com és Maria Callas, com és Montserrat Caballé, no? Totes les grans han cantat Castaviva. I clar, aleshores dius, bueno, i ara jo apareixeré allà cantant això i diran on va aquesta nena cantant això. Però sí, sí, és una àrea preciosa. I jo crec que com tot repte la teva vida, no?, t'ensenya coses. I m'ha ensenyat moltíssim, moltíssim. Vaig aprendre moltíssim d'aquella experiència, la veritat.
1: La Cristina ha triat per l'hora de l'adeu Chateau Margaux, no?, que va ser el primer rol principal que vas fer en el món de la sarsuela.
0: Doncs sí, em vaig estrenar amb la Catrina de la cançó de Morir de Guerra, però el primer rol va ser l'Angelita de Chateau Margaux. De fet, em van donar un premi per aquest rol i bueno, li tinc un carinyo molt especial a l'Angelita.
1: Amb ella ens n'anirem, però no oblidem que el 28 de juny seràs al Teatre Monumental de Mataró interpretant Chateau Margaux, no?, en una petita gala lírica.
0: Sí, sí, em fa molta il·lusió perquè era portabona en qui no la feia i és una sarsuela que, bueno, que sempre m'agrada molt fer-la perquè és una bocanada d'aire fresc i ja veureu que si veniu a veure-la disfrutareu moltíssim. A més, és un paper que he reinventat molt perquè inicialment l'Angelita la feien com molt contingudeta sempre i tal, fins i tot després quan ja no està continguda perquè entre nosaltres aquesta noia emborratxa en escena, us ho dic així, i aleshores està doncs, com una mena d'explosió d'ella mateixa i surt una mica alegre, i doncs això que deia, no? És un paper que me l'he fet molt meu i la veritat és que em fa molta il·lusió tornar-lo a fer.
1: El 28 de juny és un diumenge, ho dic per la gent que vulgui anar-hi.
0: És un diumenge, sí. Sí, sí, a les 6 de la tarda.
1: Molt bona.
0: I després, avui ho puc dir, el setembre es farà a Barcelona amb un petit format, aquest com no serà amb orquestra, serà amb piano, a la Sala Auditori Calassanç. Sí, es veu que també fan alguna coseta així de musical, de teatre i tal, i bueno, és amb una altra companyia, amb una altra gent, però crec que també funcionarà, perquè és una obra molt curteta, però que realment en un petit format també funciona superbé.
1: Ens ho diu Cristina Escolà, soprano i professora de cant, llenguatge musical i oient d'aquest programa. Doncs, Cristina, sí. Tu mateixa, tanca'l si vols dir algunes paraules.
0: Jo volia dedicar aquesta cançó, aquesta romança de sarsuela, a totes aquelles persones que en aquest moment estiguin passant per algun moment delicat, sigui de salut, sigui un desafiament professional, i també doncs, per totes aquestes persones, no?, que necessiten bellesa i alegria a la seva vida. Crec que és un brindis a la vida, a l'amor, a la il·lusió, a l'esperança. Gaudiu molt d'aquest vals d'Angelita o vals de la borratxera de Chateau Margaux.
1: Moltíssimes gràcies, Cristina, a tu i a tots.
0: Vosaltres.
1: Us desitgem un bon cap de setmana i us emplacem a dilluns vinent. Moltíssimes gràcies a tothom per ser-hi.
0: Gràcies.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
3: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi?
0: Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Bona nit. La clarinetista i compositora Nat Cohen lidera la banda que sentirem avui, el Quartetinho, un conjunt d'esperit lúdic amb el qual combina les seves composicions originals amb les dels clàssics, des d'Igberto Gismonti fins a Dvořák. Començarem amb un dels seus originals, aquest que es diu Birdie. Benvinguts.

Verdi, amb el melodisme i el lirisme de les tradicions que ha anat coent amalgama a la seva música, des de la samba fins a la música folk israeliana o les melodies de l'American Songbook. Integren el seu quartetinho el baixista i guitarrista Tal Mashiach, el pianista Víctor González i el percussionista James Shipp.

Anat Cohen, amb la seva passió per la música brasilera que el 2017 la portava a publicar en duet amb el guitarrista Marcelo González un treball dedicat a la música de Moacir Santos. Respectant la tradició i l'esperit del compositor brasiler, Cohen i Marcelo González van titular aquest recull Outra Coisa.

Anat Cohen amb el guitarrista Marcelo González i la música del compositor multiinstrumentista, però també extraordinari pedagog brasiler Moacir Santos, músic pioner en la introducció dels ritmes brasilers al món jazzístic nord-americà. Un altre dels projectes de to cambrístic de Anat Cohen és aquest duet amb el pianista Fred Hirsch.

tema original de Fred Hurst, Child's Song, aquesta cançó infantil que el pianista tocava amb la clarinetista Anat Cohen. La música poètica, fruit de l'escolta i de la reacció que els porta per camins totalment inesperats, de la seriositat a l'humor, de l'obertura total al preciosisme cambrístic de tocs clàssics.

Versió en duet de Nat Cohen i Fred Herge en la melodia Isfahan de Billy Strayhorn. Aquesta versió gravada en directe l'11 de juny del 2016 al Teatre Californià de Healdsburg. Dos músics que aquest any visiten Barcelona. El Festival de Jazz els ha convidat a tots dos. Herge hi actuava en solitari el dimarts d'aquesta setmana i Nat Cohen hi arriba, com us dèiem fa una estona, dilluns de la setmana que ve. Nat Cohen, que lidera ja fa uns quants anys el seu Tantet, una banda de 10 músics amb esperit de Big Band.

Oh baby, l'esperit lúdic en aquest tantet de la clarinetista Nat Cohen que dirigeix Odette Leviari, la mateixa banda que sentim ara amb un altre tema, Footsteps and Smiles, un tema amb aires de fanfara.

Footsteps and Smiles, la clarinetista Annette Cohen i el seu Tantet, amb un tema del treball Triple Helix, un àlbum del 2019. I canviarem radicalment de to per marxar, amb la música d'Antonín Dvořák, que Annette Cohen i el seu Quartetinho transformen i converteixen en el tema Going Home. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Continuem la programació de Catalunya Música ara per sentir el concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11 de Frédéric Chopin, una obra de l'any 1830 que consta dels moviments Allegro Maestoso, Romanza Larghetto i Rondò Vivace. La sentim en la versió de Rosina Levien, piano, i els alumnes de la National Orchestral Association sota la direcció de John Barnett.

0: Era la sonata per a violí en mi major, opus 27, número 6, d'Eugène Ysaÿe, i l'hem sentit en la versió de Ty Murray al violí.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: De Franz Joseph Haydn podrem sentir a continuació la sinfonia número 45 en fa sostingut menor, Sinfonia dels Adeus, en la versió de l'orquestra de Saint-Luc sota la direcció de Charles McCarras.

Així és com s'acaba la sinfonia número 45 en fa sostingut menor els adeus de Franz Joseph Haydn. En aquest últim adagio, els instrumentistes van deixant l'escenari com a acte de protesta. Sentíem Charles McCarras al capdavant de l'orquestra de St. Luke's.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, tot seguit, us convidem a l'audició del motet Vadam et Circuivo Civitatem. És un dels motets de Tomàs Lluís de Victòria i l'interpreta en aquesta versió.

0: Aquest era el motet Vadam et Circuivo Civitatem, un dels motets de Tomàs Lluís de Victòria, publicat el 1572 i interpretat en aquesta gravació pel Collegium Vocale de Gant amb Philipp Herrefeige com a director.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Sentirem a continuació una obra per a orgue de Franz Liszt. És el Preludi i Fuga sobre el nom de Bach, obra catalogada amb el número 260. Ens acompanya l'organista Peter Harford en un enregistrament de l'any 1987.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que us proposa tot seguit l'audició de l'arranjament que Arnold Schönberg va fer del recull de Lieder eines fahrenden Gesellen, o Cançons d'un caminant errant, de Gustav Mahler. Aquest arranjament el sentim en la interpretació del baríton Jean-Luc Chagignon amb el flautista Michel Moragues, el clarinetista Paul Meyer, Akon Austbo a l'harmònium, Louis Bazet al piano, Isabel Lebartelli a la percussió, Marc Menda al contrabaix i els membres del quartet Arditi, tots dirigits per Michel Veroff.